Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Saltarem la ciutat de les tristos.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: sé que estaré millor demà.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

trying to think of the right thing to say.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindran de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, de retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
3: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
3: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
12: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
13: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
12: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha d'acabar desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
3: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
14: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Un dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequés.
15: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe en condicions.
14: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
16: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
14: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequès es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
17: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
14: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat, i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
3: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que per aquest motiu demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
14: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
21: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
14: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
0: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
1: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament, del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
0: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Serós porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
3: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
22: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
23: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
3: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
24: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
25: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per a donar oportunitats també a les nostres esportistes.
24: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
26: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
24: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
3: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
27: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
3: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
4: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
3: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La Tercera Fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
5: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
3: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Bunyalons com a intèrpret.
2: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
6: 40 anys, 40 paraules.
7: 1997. Clonatge.
8: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
2: Maria Navas.
9: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Celular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Producció de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu

0: s'han dut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana, i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
4: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
5: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment, i no, evidentment, no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
6: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma

0: immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
1: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
0: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
3: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
4: Poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
3: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
2: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
5: Bon dia, Elena. Sí, som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana. Aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Víctor, i ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què fareu aquest matí?
6: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
5: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
6: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes, donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no?, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no?, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
5: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
6: Jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no?, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres, un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
5: Maurici Víctor, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Elena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
2: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
8: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
10: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
8: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57, i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? I què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
11: Home, doncs jo crec que ja... Ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica... part d'aquesta situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. Sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
2: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
11: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que ens demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha la presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi en primer lloc per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja s'ha sentit en alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus de tractament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
2: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
11: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim una confirmació oficial.
2: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci,
11: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
2: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
11: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
2: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
12: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de gent rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
13: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
2: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa, divendres i diumenge, per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narremol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
2: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
16: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
17: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
16: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
18: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
16: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
2: I com sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el titular del trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. De moment, sense incidències en cap punt, amb congestió habitual a l'AP7 a Barberà, C17 a Parets o les vies a la Corona de Barcelona. El transport públic, per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a Figaró.
0: Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan a la quarta setmana de vaga indefinida, amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i també la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, el club blaugrana rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet comença avui els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga, jugant a les 7 a la pista del Camp Murcia amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró, partit que decidirà les campiones de Lliga a les 9 del vespre. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter després de superar 4-6 al Valdepeñas. A l'Hockey Lliga, l'Igualada empat a 1, les semifinals contra el Barça van superar els blaugranes 1-3.
0: I el temps, matí de sol entelat amb núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a Girona i a Osona, que localment podran ser fortes. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. 3CAT Info. Passarà.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix i Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts, 2 de juny de 2026, i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer dimarts de juny i segona casella del nou calendari, la qual cosa vol dir que se'ns aixeca feina, i és que portem el sarró ben ple de noves que haurem de tractar en primera instància, esclar, amb el nostre consell de sàvies i savis. Després, a l'Espai de la Ciència, us presentarem un nou llibre anomenat Cuando los gays perdimos el miedo, una obra escrita pel Jordi Petit i la Isabel Alonso, que representa tot un repàs i estudi introspectiu del que ha representat, del que va representar, vaja, la repressió, tant la franquista com la religiosa i social en d'altres temps. Un llibre que mira el passat per fer-nos reflexionar sobre el present i sobre el futur. Amb ell, és clar, amb ells, vaja, esbrinarem moltes coses dels problemes també d'aquesta societat amb tantes coses per resoldre, prejudicis, etc, etc. Sigui com sigui, avui també toca Ireneu Castillo, és a dir, també toca l'home curiós de la República Santboiana. I per rematar-ho tot plegat, també tindrem el nostre episodi d'autoconeixement amb l'espai del No t'ho creuràs, signat per la Diana i la Marina. Fem dimarts, doncs, a l'estil de la República Santboiana, i millor dit que mai, des d'ara mateix, 2 de juny, dimarts, per estrenar. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, molt bon dia a la producció, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, adeu.
0: Què tal estàs?
1: Bé, molt bé. Content.
0: Això que diem, tenim per estrenar un dimarts, que no és poca cosa, ja ens agrada que sigui així. Per cert, avui una mica ennuvolat, 22 graus, no és que baixi massa, però està la cosa allò que dius, mira, sí, de bueno, moment no ha pujat.
1: També és el que va dir el Daniel, no? Aquesta setmana potser baixava una miqueta les temperatures...
0: Sí, però tampoc no massa, eh? No massa,
1: bueno,
0: no massa.
1: De moment, 2 graus.
0: Sí, a veure, que el que no es contenta és perquè no vol.
1: Exacte.
0: Podríem dir-ho d'aquesta manera,
1: podríem,
0: no?
1: Podríem dir-ho.
0: Escolta'm una cosa, al teu costat també a tocar, no cal que ho facis, però tens el Joan Ramon Molero, company i amic, col·laborador d'aquesta casa, i el nostre assessor en ciència i tecnologia. Molt bon dia, què tal estàs, Joan Ramon?
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Tot perfecte, no?
2: Diuen que sí, que ha plogut una miqueta,
0: sí.
2: Cap a l'altra banda, cap a Sant. Sí.
0: No, aquí mateix, a Sant Boi. Ha estat un ruixat, que dic jo, de dutxa, saps? De dutxa ràpida, saps? Allò 5 que tens pressa i fas pim, pam, pim, què? No, ni 5 minutets. Allò que fots
1: un
0: una nubulet. Dutxa d'aquella ràpida,
1: prur, prur, prur, sí, i aparem. Està suat i tires aigua.
0: Digue-li d'aquesta manera. I això ha estat, no em facis dir, al voltant de les 2 del dematí, quarts de 3... Sí.
1: Una hora maca, també.
0: Me n'he adonat, tenia les finestres obertes i sentia la ruixada aquesta dutxa ràpida.
1: Mira,
0: és allò que dèiem, qui no es conforma és perquè no vol.
1: Exacte.
0: I a l'altre cantó de la peixera, a l'altre cantó del vidre, ja el coneixeu, el nostre tècnic, l'Albert Vilà, bon dia. Molt bé, doncs ens hi posem, i ens hi posem amb la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, avui escoltarem una novetat del cantant Julen, que es diu Red Flags. Una cançó que aquí vindrà acompanyada d'un EP on l'artista basco-català parla de l'amor, el desamor, combinada amb una llengua una miqueta i d'ironia. Escoltem, doncs, la seva creació.
0: Foli.
3: Tens tanta Red Flags.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, tant que discutíem sobre el temps, que si baixen temperatures, que si està ennuvolat, que si ha plogut, que si no ha plogut, va, que ens ho expliqui el Daniel. Molt bon dia, company.
2: Hola, bon dia. Cel variable, el que tindrem avui amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia i de núvols baixos de cara a la tarda, per lo que tindrem el sol entretingut, però això no treu que farà calor. I és que les temperatures mínimes han voltat els 20 graus i la temperatura màxima que esperem avui estarà voltant els 27 graus. A més, la humitat ens comença a visitar i això ens portarà les primeres sensacions de xafogor o sensació de calor, que és la combinació d'aquestes dues variables. I acabarem amb una mica de vents de direcció de xaloc a la tarda de caràcter feble. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Passen de les 8, és el moment, doncs, d'escoltar la informació viària. Ferran, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències. Per tant, parlem de retencions habituals, doncs, que a hores d'ara ja agafen més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat tenim retencions que arriben per la C-58 ja des de Sant Quirze, també per la C-33 o la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que això es tradueix també en una situació molt complicada a les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim pels túnels de Vallvidrera una entrada força complicada des de la Floresta, que impacta de ple a la ronda de dalt. Pel Llobregat, precisament, com dèiem, també tenim lentitud des de Sant Vicenç dels Horts i l'altura de Molins de Rei per la A2 i la B23, de manera intermitent amb retencions cap a la capital catalana. Per altra banda, a les vies costaneres també hi ha retencions en sentit nord per la C31, concretament entre l'aeroport del Prat i el Prat en sentit nord, però també per la C32 des de Viladecans, i a 3 quilòmetres de lentitud cap a Barcelona, cosa que tot plegat també complica l'entrada a les dues rondes des d'aquest vessant Llobregat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, que vagi molt bé, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els titulars. Comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, avui la fotografia del dia és l'Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, on rep el tractament per leucèmia. I ens deixen un titular que és: reso per sortir aviat i abraçar a la meva àvia. L'Ainhoa, de 11 anys, és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia de hematològica d'infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. També ens parlen d'ella, que ha anunciat 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El titular és: el Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta a la 41a reunió anual per una millor de la productivitat mitjançant el model basat en la tecnologia i la innovació i l'ús de qualitat. També, per altra banda, ens parlen de tendència a l'alça de les oficines flexibles de coworking, de l'amic de Zapatero, que no té patrimoni que justifiqui les seves empreses, i per acabar ens parlen d'Hisenda, que cita la comunitat per mirar de trencar aquest any el finançament.
2: Molt bé, en Joan Ramon crec que té el punt avui amb aquestes infografies sempre una mica diferencials dels altres diaris, oi?
4: La infografia d'avui, doncs, és l'estrella de la OTAN, trencada per l'estrabada entre dues banderes, la bandera d'Estats Units i la bandera europea amb les estrelles. Barreja estrelles contra estrelles. L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. També ens parlen de la secció El dia d'ahir, expedient i benedicció. Expedient al policia que va empentar a la manifestant valenciana, i més castellà a la visita papal del proper, de la propera setmana. ERC colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin, i espelmes a la moció de censura. I com no, una entrevista a Timothy William Waters, jurista i expert en relacions internacionals. S'hauria de reconèixer el dret a la secessió.
2: La Vanguardia obre edició amb el conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el primer israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Per altra banda, Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. I a nivell internacional, el trumpista De La Espriella sacseja Colòmbia. Què vol dir això? El candidat ultradretà Abelardo De La Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. Amb un missatge de presó o mort per als criminals, l'ultra, que en la imatge el veiem protegit darrere d'un vidre i en una, diguéssim, en una paret tota pintada amb el seu rostre i diu "firme por la patria", doncs això, que va superar l'Ivan Cepeda, candidat de Gustavo Petro. I insistim, l'home protegit per una mampana d'aquestes antibales. Parlant de bales i de pistoles, testimonis diuen que el pistoler va disparar les menors a Barcelona. A Badalona, perdoneu. I en quant a Barcelona, precisament, la visita del Papa, que es cola als souvenirs. Veiem un reguitzell, vaja, un catàleg impressionant del que seran els records que es podran comprar amb la visita del Papa, amb la seva imatge, des de clauers, imants per nevera, etcètera, etcètera, etcètera. I finalment ens queda el diari Ara, que també el té l'Àngel.
3: Doncs sí, el dels titulars és del Feijóo, ofereix a Junts i al PNV un govern sense Vox per anar a les urnes. Dues nacionalistes, catalans i bascos, volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. I com és a la fotografia del dia, veiem l'estàtua de la Llibertat, un grafiti seria, sense el cap dels seus dos braços, que és el que més simbolitza la Llibertat, i diuen: Trump promet a l'Iran el fre de els atacs d'Israel al Líban, després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units i Israel no anava a cap lloc. També els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. Ens parlen d'Ahir, com a parla del periòdico, que anuncia 3.000 milions per accelerar infraestructures, i per acabar ens parlen de cau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.
2: Molt bé, doncs fins aquí els titulars dels diaris més generalistes, diguéssim. Fem una ullada també als esportius. I podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo, Joan Ramon.
4: Foto de portada per al nou jugador del Barça amb el titular Gordon Confidencial. Es parla que el nou crac del Barça té inquietuds molt diverses, com la boxa, les cacs o l'equitació, on s'implica a tope. I es veuen fotos petites d'aquests esports i ell jugant-hi, no? També de Roland Garros, Rafa Jodar es medeix amb Medvedev en la busca de les semifinals, i avui arrenca el playoff ACB, última bala de l'equip de Xavi Pasqual,
2: volen reduir al mínim exponent, escolta, d'estalviar-se lletres, no?
3: Correcte.
2: Molt bé, tenim el diari Esport també, Àngel.
3: Doncs sí, el diari Esport, el titular és de l'entrenador de la selecció espanyola, diu: Lamine tiene la obsesión del Mundial. El seleccionador espanyol atiende a Sport para analizar el Mundial antes de los amistosos contra Irak, y destaca el rol de Lamine y del resto de culés en su convocatoria, asegurando que lucharán por todo. También es parlant que Eric presume del Barça en las Rozas, digo, el jugador de Olana saca pecho y asegura sentirse muy feliz. También es parlant de Pedri, que sueño con ganar la Champions, del Real Madrid, on Konaté baza electoral de Florentino, y de tenis y de bàsquet ens parlen de Rafa Jodar a por las semis contra Zverev, y el Barça debuta en el playoff ante el UCAM.
2: Molt bé, i a l'esportiu la portada està dedicada al Dani Pérez, el base del Màxim Manresa, vaja, el base històric, podríem dir. Diu: marxo del Màxim Manresa amb el cor ple i molt feliç. Un històric, doncs, d'aquest equip, sempre lluitador. Veiem en la fotografia com s'acomiada de la seva afició. És una entrevista, doncs, que trobareu a l'esportiu. Què més? Doncs en clau Barça, Eric García diu: premi a la progressió. Expliquen una mica, doncs, com ha anat evolucionant positivament, i que, doncs, no deixa de parlar del Barça ni tan sols quan està amb la selecció espanyola. En Guadanyol, Cornellà fa més costat que mai. Rècord de públic des de la inauguració del RCD Stadium el 2009. I el Girona diu: donar sortides serà una obligació. Suposem, doncs, que per tota la logística i per tota, doncs, l'obligació que té l'anar a espetegar a segona divisió. Futbol sala primera divisió, el Barça remunta a Valdepeñas 4-6 al marcador i jugarà les semifinals contra l'Inter. En hoquei sobre patins, l'Igualada venç el Barça al Palau, marcador 1-3, i capgira el factor pista en la semifinal. I finalment, bàsquet ACB, el Barça inicia la pista del físic UCAM Múrcia al play-off de quarts de final, després de, doncs, home, de fregar el ridícul, com deia el mateix Xavi Pasqual. Doncs el Barça mirarà de, com a mínim, arreglar les coses. Molt bé, doncs, Àngel, déu-n'hi-do, per ser dimarts, la de cosetes que hi ha a nivell informatiu, a nivell esportiu, vull dir.
3: Sí, sí, correcte, sobre amb les entrevistes que tenim per aquí, i també a possibles fitxatges, és el que diem, a la segona, aquesta breda, els canvis de cromos.
2: Sí, sí, els canvis de cromos, o comprar cromos cars. Normalment cars.
3: Normalment cars. Si tenen contracte...
2: Ara imagina't tu quan acabi el Mundial.
4: Que pujaran de preu.
2: Sí.
3: Exacte.
2: Ara imagina't. Exacte. Imagina't. Exacte. Molt bé, sigui com sigui, van passant coses, ens acostem cada cop més al Mundial, veiem històrics, com van marxant i com passa el temps i... Home, sí. I la gent marxa, no? El Dani Pérez, no? El base del Màxim Manresa, no?
3: Correcte, per exemple. Déu-n'hi-do. O el que dèiem de XP.
4: El Xavier Pasqual.
2: L'XP.
3: Que serà segurament el seu últim playoff amb el Barça. com a entrenador i sí, veurem senyor. Què passa ara, avui a les 7 contra Luca Múrcia.
2: Sí, sí.
3: A veure quin és el resultat.
2: Molt bé, doncs veurem què és el que passa. Sigui com sigui, ens aturem res un parell de minuts i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
9: Muy buenas, oyentes de Ràdio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Ràdio Sant Boi.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Vuit i 32 minuts, ens hi posem de seguida a fer-la petar, que diem aquí, a fer-la petar una estona, a analitzar l'actualitat amb el nostre Consell de Sàvia i Savis dels dimarts. Amb en Joan Ramon ja l'hem saludat a primera hora, que ens ha ajudat, com sempre, a repassar els diaris.

0: Ben content. Si dediquem sempre 5 minuts només a les salutacions, que està molt bé, semblem els Teletubbies. No ens abracem perquè no per res, sinó per no aixecar-nos tant. Però vaja, no, que és maco,
1: total,
0: és entranyable.
2: Això mateix.
0: Total, eh? A propòsit, a títol...
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. A títol de curiositat, que ho dèiem aquest matí, al voltant de quarts de tres ha plogut. A Sant Boi ha estat una ruixada, una dutxa d'estiu, que diem nosaltres, pim-pam. I no sé si us n'heu adonat, si el carrer de casa el teníeu humit o què, eh?
2: Jo m'hi he assabentat perquè vaig deixar el taldall posat i feia soroll.
0: Molt bé, molt bé. No, ho dic perquè hi ha gent que diuen, què dius ara, sorpresos, no? Vols dir que plovia? No? Ha plogut, però res, sí, ha estat allò. Ja ho sabeu, no? Quan a l'estiu, doncs, a sota la dutxa...
4: La palmera,
0: doncs, sota la palmera. Pam, pam, obres i pràcticament tanques i una mica perquè em passi la calor. Molt bé, sigui com sigui, va, que tenim cosetes al damunt de la taula. Com sempre, faltaria més. Us deixo triar. Què voleu començar, per la carpeta nacional o internacional? Hi ha una mica de tot. Vosaltres mateixos, no ho sé.
4: La nacional,
0: sí. La nacional, sí? La nacional, molt bé, vale. Cap problema. Sí, home, faltaria més. Per una banda, i mira que tenim coses, eh? Per una banda, a nivell polític, Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures, eh? Ja ho sabeu que ahir va estar, no sé si protagonitzar, potser sí, podríem dir-ho d'aquesta manera, el Cercle d'Economia, oi? Per cert, que hi vaig veure també la nostra alcaldessa i presidenta de la Diputació, la senyora Lluïsa Moret, també hi era, i al final, cada any, i de vegades més vegades en un any, passen coses, en aquest cas passen coses al Cercle d'Economia. En aquest cas era la 41a reunió anual, eh? I sí, el Cercle, doncs, diuen que va mostrar el rebuig a la política d'habitatge i alerta de la baixa productivitat. El Cercle va reclamar que Catalunya no pot quedar al marge del negoci de la defensa. Recordeu, doncs, aquells inputs que havia, en direcció, doncs, a potenciar o a donar-li recorregut a la indústria de la defensa. En Salvador Illa, entre altres coses, va dir: res ni ningú ens desviarà del nostre propòsit ni del nostre deure. Recordo una de les frases, perquè vaig veure la compareixença principal, dic la principal perquè després estava tot, no? Els informatius t'ho resumeixen, no? Recordo que va dir una frase, va dir: prefereixo equivocar-me però fer alguna cosa. No m'he equivocat, entre altres coses, perquè no he fet res. Més o menys ho va dir així, no? Va dir que preferia equivocar-se. És clar, si no ho proves, si no mires de fer coses, no et pots equivocar. Expliqueu-me una mica, no sé si veu fer un seguiment, expliqueu-me una mica les sensacions de tot plegat.
2: A veure, jo vaig seguir la jornada per les notícies, eh? No vaig veure com tot el que va ser l'entrada del discurs del senyor Illa. Però penso que amb aquesta frase té tota la raó. Si no tirem endavant, mira, si ens equivoquem, fotut. Però si no tirem endavant, i més l'economia, malament rai. Un país que no mira per la indústria, i més Catalunya, que és història amb indústria. Jo penso que és una bona pensada, que hem de tirar endavant.
0: Uh-huh. Per cert, Ricard, això que ara diré no és nou, perquè es va reclamant des de, no sé, tu eres jovenet, i sí, i tenies unes melenes impressionants, he vist fotografies, això ja ve de lluny. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, va reclamar un nou model de finançament autonòmic. I el president Illa va recollir el guà, per dir-ho d'alguna manera, i va assegurar que preveu que s'aprovi un nou model en la present legislatura espanyola. I per això deia que feia tants anys, que no és nou, s'ha reclamat sempre, no?, un nou finançament. Sempre no, des de fa com a mínim 30 anys. No sé, digue-li com vulguis.
1: Partint d'un

0: un error històric, que és sí. El cafè per tothom. Aquest sí. És un error polític històric i què passa? Que els problemes de finançament de les comunitats autònomes són comuns no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat, no? A veure, que es demanés un nou sistema de finançament era el normal. I, a veure, Illa, que és un polític absolutament pragmàtic, i com apuntava la Mercè, vull dir, doncs estem parlant d'una cosa que és absolutament necessària, no? Per què? Vull dir, perquè, bé, totes les comunitats autònomes, però especialment Catalunya, ha patit una pèrdua de massa industrial, vull dir, ens estem... d'alguna manera, vull dir, entre que Barcelona no sé si el turisme és el 15% del PIB, de tota la comunitat, vull dir, però especialment a Catalunya això és molt. I és a dir, estem perdent indústria, però a marxes forçades, no? I aleshores necessitem un nou model de finançament que sigui més just i que sigui més ajustat a les necessitats del país.
1: Insisteixo que això sempre ha vingut de diferents àmbits, no només del cercle d'economia, des de tots els àmbits polítics, socials, però és que això s'ha reclamat des de, no sé, és ancestral això ja.
2: Des de que tenim autonomies.
0: A veure, amb el nou sistema de finançament, la comunitat que més hauria de rebre, que més diners hauria de rebre, no és Catalunya, és Andalusia. I amb això, és a dir, s'ha produït això, i amb això no vull dir res, ni que representi sense cap connotació, diguem-ne, lletja, Vull dir, però la nostra democràcia, una de les coses que no ha fet ha estat ser equitativa i no ha forçat el desenvolupament de les comunitats. I d'altra banda, doncs, bueno, tenim un problema que es diu corrupció, i molt forta, Vull dir, que ha fet que, bueno, que generin uns forats tremendos, no? Però que 40 anys després de la sortida de... o 50 ja portem de la sortida del franquisme, encara n'hi ha comunitats que necessiten, que tenen aquestes necessitats. Vull dir, per què? Què és el que no s'ha fet, no? I aquí a Catalunya no fa gaire, estàvem parlant dels temes d'infraestructures, dels temes... Vull dir, clar, vull dir, no podem anar a dir és que necessitem més indústria, és que necessitem... Però, d'altra banda, doncs no tenim les infraestructures necessàries, no? Un nou model de finançament absolutament necessari. Sigui del govern del color que sigui, s'hi posen o anem pel pedregar.
1: Molt bé. Soda, per cert, Joan Ramon, ahir va ser el president Illa perquè de fet era la inauguració, però avui torna a participar altre cop en una reunió ja que el cercle té sempre de debat amb d'altres presidents autonòmics, i avui també està prevista la intervenció del president del PP, Alberto Núñez Feijóo. I ho dic perquè la cloenda de dimecres anirà a càrrec del president del govern central, Pedro Sánchez. Jo pregunto, es preveu que aquest debat d'economia s'acabi convertint per aprofitar el ring, entre cometes, i caigui bescanvi de bufes polítiques? És a dir, clar, tampoc s'ha de ser massa creatiu per entendre que s'aprofitarà com sempre, però... es preveu que això vagi per aquí i que es parli d'altres coses que no pas d'economia?
3: Bé, es tracta del Davos a l'Espanyola.
1: Ja.
0: Sí, ben vist.
3: Hem començat per un tema de prioritat nacional. Qui tingui fe, que faci.
0: Molt bé.
1: Gent de fe, aixequeu les mirades. No
0: comencem a buscar.
3: Jo ho dic per la frase de l'altre.
2: Sí, per la frase de l'Aznar. Hosti, sí. ¿Quién puede hacer que haga?
3: Pues qui tingui fe, que
2: clar,
3: faci.
2: Que faci.
1: Però, molt bé.
3: Cal que això que ells no tenen com a indústria, però que és una indústria, que és la mobilitat de les persones, estigui ben mesurada, ben optimitzada, i que tot allò que han fet per altres comunitats doncs també ho tingui Catalunya. I quan diem Catalunya no ens quedem només amb el pinyolet de Barcelona i la seva corona orbital, perquè vital ho és tot. I per tant, caldria que tot estigui ben dimensionat.
1: Clar, és que en certa manera el centralisme que nosaltres hem criticat de Madrid, en comparació i agafant un microscopi polític, es dona també en relació a Barcelona envers l'interior del Principat.
3: I no cal anar gaire lluny.
2: No.
3: O sigui,
1: però només, això també ha passat sempre, eh? Vull dir.
3: Només cal anar 20 quilòmetres més enllà de Barcelona.
1: Clar.
3: I l'exemple som nosaltres. Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels. Sant Boi, tot el nus viari. Tot el nus viari per Sant Boi. Tots els follons de la C32, de la C31. Viladecans, tot el tema de l'aeroport, del parc agrari. Castelldefels, fins fa poc va ser el cul de sac de Barcelona, que ens mirava d'esquenes, i entre Gavà, que era el terme municipal, però sobretot el més afectat, Castelldefels, l'abocador del Garraf. O sigui, ja està bé d'aquesta centralitat de Barcelona. Sí, Cap i Casal està molt bé, és important, però catalans ho som tots.
1: Jo no sé si és que s'ha abusat d'allò des que és un país tan petit que amb prou feines dona per mi, però està tot molt a prop de Barcelona, etc. Però si amb una cosa s'ha millorat, i això, aquesta és una pregunta més aviat per la Mercè i el Ricard, que venen del sector sanitari, hem vist, no s'ha consolidat, però hem vist intents importants de portar l'oncologia arreu del Principat. Cada cop veiem llocs més preparats. Tanmateix, quan hi ha un problema oncològic important, la gent encara s'ha de desplaçar a Barcelona, amb el que comporta.
2: Mira, fa 25 anys, un tarragoní o un lleidatà et derivava del Joan 23 Tarragona.
1: Clar.
2: O de Lleida, l'Arnau de Vilanova,
1: o Girona, sense anar més lluny,
2: o Girona, te l'enviaven cap al Duran i Reinals. Hem de ser sincers, sí que cerquen casos molt molt molt delicats, els tornen a enviar encara cap aquí, però que avui per avui, tant a l'Arnau de Vilanova, que va obrir un hospital de dia d'oncologia, com el Joan 23, està més preparat.
1: I el dia a dia.
2: I el de Girona, que acaba de fer unes obres, que inclús ha guanyat un premi de viabilitat i de sostenibilitat de l'hospital. Però sí que és cert, que encara en sanitat, Barcelona és l'eix.
1: Clar, jo us he posat el cas de l'oncologia perquè és el més fregant, digue-li com vulguis, però és així.
4: Això respon a una lògica que ve de molt lluny, o sigui, on es fan els grans hospitals?
2: Evidentment.
4: A Madrid, a Barcelona...
1: Que sí.
3: On hi ha més població.
4: Sí, on hi ha més població, on hi ha més comunicacions...
1: Sí, però si t'ha augmentat el càncer de manera estrepitosa i a més és necessari que aquest dia a dia que dèiem per la gent que estan operats o que necessiten doncs aquest dia a dia, al final has de mirar de fer-ho el més còmode possible i el millor possible, perquè tu saps que hi havia gent
4: si això
1: que baixaven clar. Fins i tot
2: per fer
1: ja no vull posar l'extrem de la Vall d'Aran,
4: no.
1: És igual el Pirineu, Tarragona, el que sigui,
2: per fer les quimios
1: per exemple,
2: s'havien de traslladar de casa seva i buscar una habitació per l'acompanyant per estar amb el malalt.
1: Jo pregunto, això ha millorat? Aquesta era la pregunta.
2: Això ha millorat, sincerament, ha millorat, perquè ara hi ha centres, els hospitals de referència de Girona, Lleida i de Tarragona, que n'hi han. Però imagina't, i això m'ho invento, Terres de l'Ebre amunt de tot, l'Aldea, que faci quimio.
1: Sí.
2: Ha de fer 60 quilòmetres per posar-se la quimio a Tarragona.
1: Clar, clar. Sí, sí, és així, és així.
0: Que això passa, a veure, és que a més...
1: Bueno, i això et passarà en traumatologia, et passarà...
2: A nefrologia,
1: etcètera.
3: Cremats està, a Vallebron.
2: Exacte, i és la unitat millor que n'hi ha de referència.
1: Però aleshores, si el país és petit...
2: Una de les millors d'Europa.
1: Però per, a veure, que la pregunta també tenia trampa, perquè si el país, aquí volia arribar allò, si el país és petit i sabem com costa arribar a fer un hospital com Déu mana d'aquestes característiques, el mínim que has de tindre és unes infraestructures efectives, com pot ser el tren... o com pot ser el que tu vulguis, no, però que sigui efectiu.
0: És que és una cosa, és una cosa que és un peix que es mossega la cua, i amb això, aquí els quatre que estem en aquesta taula, estarem d'acord. Vull dir, ens manquen infraestructures viàries. És a dir, si no si volem que el territori no es, no es quedi sense població, si volem, és a dir, manquen infraestructures viàries, manca inversió en sanitat, ara que ho estàvem parlant. Perquè n'hi hagin equips que puguin anar al poblet, allò més
2: allunyat,
0: a ajudar a les persones a que tinguin el seu tractament o a que morin dignament. Vull dir,
2: exacte, que aquesta és una altra.
0: Aquesta és una altra. Ens manca infraestructura informativa a nivell d'internet, a nivell de... Vull dir, ens manquen tota una sèrie de coses que... Escolteu, perdoneu, això vol dir impostos. I si no
1: sí,
0: ha...
1: sí.
3: Vol dir impostos, solidaritat...
0: Solidaritat i pensar en el territori.
1: Home, tu pensa una cosa, no sé, la Mercè ha posat l'exemple de l'Aldea, com pot ser... aquests paguen els mateixos...
2: Paguen els mateixos impostos que nosaltres.
1: I a mi això em sona al títol d'aquella pel·lícula Fills d'un Déu Menor.
0: Com deia el Joan Ramon, anem-nos-en a 20 quilòmetres a Corbera, escolta'm.
1: Per això et dic.
3: I no...
2: El seu hospital de referència és Sant Boi.
0: Sant Boi, sí.
2: Que si tens una apendicitis perforada, cagadalem, corre,
0: Corre, corre, sí, sí.
3: I el problema és que no és un petit, un país petit.
1: O sigui, tu ja m'entens quan jo dic això, perquè sempre s'ha dit...
3: Escolta'm, sempre ens han dit, sempre ens hem cregut, però Catalunya no és un país petit. El que passa és que ens han empetitit i ens han trepitjat. I han volgut fer amb nosaltres tot allò que no han pogut fer amb d'altres. I aleshores, davant d'això, doncs és normal que la gent s'esveloti, s'aixequi, s'alci i busqui una miqueta la pataleta, poc més, perquè no pots fer gaire cosa més. Però bueno.
2: I tirant la vista enrere, a coalició de lo que deia el Joan Ramon, el 2008 teníem una sanitat a Catalunya que era la meravella d'Europa.
0: Sí.
2: Ojo, teníem una xarxa que és veritat que potser els de Lleida baixaven, però tothom estava tractat i tractat bé i amb temps,
0: i
2: real.
0: No mancaven metges.
2: No mancaven metges, ni infermeria.
0: No sé per què...
1: Però cada cop hi ha més gent i cada cop hi ha més malalties que es cronifiquen i cada cop hi ha coses que es curen més, però n'hi ha més.
2: Amadeu, cert, etcètera, etcètera. També el personal se li tractava millor.
1: Sí, sí, segur, segur.
3: Em sap greu dir el que diré, però em sembla que aquest poble té alguna cosa a veure amb qui ho va desfer tot. Sant Boi. Boi Ruiz, no era?
0: Sí.
2: Sí.
1: Bueno,
0: i també es diu Mas, també es diu Mas, que van signar també pressupostos amb segons qui.
3: També va ser la Rigau amb educació. Que
1: no, clar, o sigui... al final això quedarà per la història, la retallada amb educació, per exemple.
0: Una retallada amb tot allò que tingués a veure amb el social.
1: Però en concret, doncs, la retallada va ser molt bèstia, per exemple, amb educació, i ho dic perquè en aquests moments encara estem tots pendents de com s'arreglarà
0: a mi n'hi ha una cosa que quan parlem d'aquestes coses sempre recordo el personal que estigui amb mi, que això de que ens han tractat malament, no, ens hem autotractat malament, perquè aquí la burgesia i la gran burgesia catalana té molt a veure, vull dir que no han estat allò que se'n diu patriotes.
1: Sí, però la volta que se li ha donat al tema sanitari ha estat important. Tu ho has dit, fa molts anys, fa molts anys, una malaltia greu, segons quines malalties, la privada et podia salvar. Ara, qui et pot salvar, o almenys...
2: és la pública.
1: La qualitat de l'instrumentari, de la recerca dels professionals, és a la pública.
0: Sí, sí. No,
1: i això està més que demostrat. Però... això està força... amb això no estem criticant a la privada, ni molt menys.
2: No, gens.
1: Estem dient que primer, en qualitat, és la pública i automàticament... Després una altra cosa és que tinguis cues o que tinguis mancances de... però, amb el sentit, no?, que estem parlant...
0: Tu quan entres a un hospital i tens un problema greu, no n'hi ha llistes d'espera.
1: Clar.
0: Això és així i bueno...
1: Molt bé, escolteu-me.
0: I que segueixi així. Eh?
1: Hem obert aquest microdebat i tot venia, que és el que ens agrada, fer microdebats d'alguns titulars, i tot venia d'aquesta 41a edició de la reunió anual i trobada del Cercle d'Economia. Molt bé, i ara passem a una altra cosa, perquè jo us pregunto, no sé si és una bona estratègia pel senyor Feijó, oferir al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida sense l'entrada de Vox. Sense l'entrada de Vox. Ho dic perquè ho dic amb el sentit de que tu trobaràs que el PNB i Junts no et donaran suport a aquesta moció. Però si ella ja està esborrant a Vox, després Vox anirà amb més exigència, suposo, no ho sé. Alberto Núñez Feijó, doncs, va ser explícit per primera vegada ahir, després d'oferir al PNB i a Junts una moció de censura instrumental. El líder del PP, doncs, planteja això: arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox, per convèncer els nacionalistes. Jo dic que una bona estratègia no deu ser esborrar el teu soci.
0: La Mercè i jo, fora de micros, abans d'entrar ho parlàvem.
1: No? És allò que dius, és fotre't un tret al peu, deien antigament.
0: Això que ara apuntaves, Amadeu, jo voldria fer una petita.
1: Jo us pregunto si això és així o no.
0: Una petita una apuntació. El PNB, per descomptat, diguem-ne, no té res a veure amb un PP-Vox. Ja fa moltíssim de temps que no... Però és que, a més, el PP tampoc està fent amics amb el PNB. Vull dir, els Filo de Tarres, etcètera. Vull dir que, per molt de dretes que siguin, segueixen sent a Tarres de dretes, diríem.
2: Sí.
0: Jo què sé, vull dir. Però, atenció a Junts, que n'hi ha gent dins de Junts que podríem estudiar-ho.
1: Molt bé.
0: De moment ho deixaré.
1: Alguna idea més? Alguna cosa sobre...
3: Això vol dir que estan junts amb qui?
0: Bueno, Junts té un problema i es diu Aliança Catalana.
2: Sí, greu.
1: Bueno, jo crec que aquest problema el tenen més d'un,
3: Pues igual que el PP i Vox.
2: Sí, igual.
1: Clar, és que ho dic, però ho dic perquè... al final és un problema també per Esquerra, és un problema per més d'un. No?
2: Sí,
1: al final.
2: El senyor Feijó ara té molta pressa, volia... Anem a fer la moció per... Ahir va fer 8 anys que evidentment es va fer la moció de censura al PP, però és que el PP tenia una sentència.
0: Sí.
2: Avui per avui la situació, encara el judici d'en Zapatero ha de sortir. Que ja en parlarem, de lo que...
0: Però cada vegada n'hi ha més forats.
2: Més forats.
0: Tenen més forats. Vull dir que...
2: Però és que no és el mateix escenari, ni molt menys.
3: No. I si tornem la mirada enrere, aquest escenari no hauria d'haver arribat, perquè la sentència en ferm que va fer caure un govern havia de fer caigut també un partit. I partint d'aquesta base,
1: bueno, clar, que...
3: fa 8 anys que la nostra democràcia és tan fals.
2: I tant.
1: És que si tu parles d'una xarxa, no?, que de manera premeditada doncs, estava fent coses lletges, home, si no fas caure la xarxa, què estàs fent?
0: A veure,
1: no?
0: N'hi ha una...
1: No sé com dir-ho.
0: En aquests moments el PP té un grandíssim problema i és que té molta pressa, i a més si esteu fixant, vull dir, és que tenen moltíssima pressa, eleccions anticipades. Per què? Vull dir, perquè s'està veient cada vegada amb el tema de la Kitchen.
2: Bueno, el Villarejo ahir
0: va deixar anar
2: unes perles.
0: Vull dir, amb una jutgessa que està dient que aquests àudios que no sé què, vull dir, sí, jo no sé sí. com acabarà la cosa, vull dir, però clar, els hi està esclatant les mans tota una sèrie de qüestions antigues i ara els hi venen de noves. Perquè està el tema d'Andalusia, el tema de les
2: de Múrcia.
0: De Múrcia, vull dir, és a dir, el PP és un, és, a veure, és un partit que té un problema ja endèmic i un problema enquistat a les seves files i que se'n diu corrupció. Jo no sé, a veure, no sé si els altres, perquè encara està per provar, han fotut mala caixa, no l'han fotut mala caixa, si són 3, 4 milions, vull dir, però és que allò del PP és una cosa ja tremenda, sí. És una cosa que totalment. No s'aguanta per ninguna banda, i aleshores tenen una pressa que ja molta. No saben, tenen una pressa tremenda i no saben com sortir-se'n de l'assumpte, no?
1: Per cert, l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, conegut amb l'acrònim d'UNIF, diuen que l'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui no. les seves empreses.
0: Si no té cas.
1: És que no això ha, surt, no sé. Surt d'aquí. Si voleu, després ens hi posem amb això, però a més ja amb la carpeta internacional, perquè hi ha un trumpista que ja comença a sacsejar a Colòmbia i que ja ha guanyat la primera volta. En parlarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a Fabra i Puig. El transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga que ha provocat un problema de senyalització. Els trens de l'R3 inicien i finalitzen recorregut a Figaró.
0: Una desena de morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i els tres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreça als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar a donar explicacions. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Malestar en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que s'adiqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comença una roda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fugida de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a un les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda acabaran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus.
4: 3CAT Info.

0: 5 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Joan Ramon, la Mercè Quílez i el Ricard Peris. El nostre consell, vaja, de sàvia i savis dels dimarts. I dèiem just abans dels informatius que ens quedava alguna coseta pendent. Si la voleu recuperar bé, si no, passarem a altres coses. Dèiem això, que l'oficina antifrau, Ricard, deia que l'amic del Zapatero, el Julito li deia, per cert, que sí que li deia Julito, no té patrimoni que justifiqui doncs, les seves empreses.
1: Jo ahir us vaig enviar un article del senyor Pallín, del magistrat Pallín.
0: És cert.
1: Que, a veure, per mi resumeix la inconsistència i les barbaritats del cas. Però és que només deixa nua a cert tipus de justícia. Vull dir, ja està bé, ja n'hi ha prou. O què passa, que els nostres jutges tenen un nivell inacceptable? Que podria ser. Vull dir, ja, perquè clar, agafes els temes de Peinado i agafes els temes de tota aquesta gent, no?
0: Però algú pot resumir, al final, en el moment que estem, del cas Zapatero?
1: Però és que fa una setmana, Europa et diu que el cas Plus Ultra està perfectament fet. Està perfectament fet. De què estem parlant?
2: Que el rescat va ser impecable.
1: Impecable. Però no només Europa. No només el de Plus Ultra, el d'Aire Europa i el d'altres, vull dir. A veure, va ser una cosa absolutament vigilada per fons europeus. Vull dir, de què estem parlant?
0: Ja.
1: És que, a més, les empreses de... A veure, el senyor Zapatero és autònom i l'únic que demana és ser contractat a través d'una empresa on estan les seves filles, que declaren els seus IRPF, declaren els seus impostos.
2: Cosa que uns altres presidents han fet societats.
1: Algú investiga Aznar? Algú investiga Felipe González?
2: Que té una consultoria amb el seu gendre.
1: I els patrimonis brutals que s'han fet durant aquests anys, home.
0: Per tant, podríem dir que el PP és qui va matar la mare del Bambi.
1: No, si és que tornaríem...
0: No.
2: Sí.
0: No te'n recordes d'aquella...
2: Jo vaig plorar amb aquella pel·lícula, i ja tenia 10 o 11 anys, quan va morir la mare d'en Bambi.
0: Ho recordem tots.
1: Lo del Dumbo era pitjor.
0: Sí.
1: Lo del Dumbo era pitjor. Lo del Dumbo era
0: Joan Ramon,
1: molt
0: qui
1: pitjor.
0: Va matar la mare d'en Bambi?
3: Jo no.
0: El caçador.
2: No havia nascut.
0: Caçador dolent. Què més?
1: No, jo és que, a veure, tornem-hi a el que estàvem parlant fa un quart d'hora. Això és un muntatge. I ja està, vull dir, és un muntatge perquè algú té pressa amb arribar al poder.
0: Bé, si això és un muntatge, s'ha d'acabar, pregunto de totes ja d'una vegada, amb aquestes maniobres antidemocràtiques, perquè al final...
3: És que ara sí que és lawfare.
2: Clar.
3: Ara sí que aixecant la mà, àrbitro bar, això és lawfare.
0: Ja.
3: Lo dels catalans no, però això sí.
0: Ja.
2: Sí, que nosaltres portem molts anys patint,
1: Sí.
2: Molts anys patint.
0: Molt bé, escolteu-me, ara ja sí, pel temps que tenim, hem de girar full i ens anem cap a la carpeta internacional. Carpeta, dic jo, ho anomeno d'aquesta manera, encara amb el conflicte a l'Orient Mitjà, dic encara, evidentment, Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran, i el president mateix dels Estats Units, ella afirma i diu que ha frenat Netanyahu. Fixeu-vos a quin extrem, Jesús, a quin extrem s'ha arribat, que sigui el president dels Estats Units qui diu no, que l'he frenat, és com si fos l'altre una bestioleta indòmina que no hi ha manera d'aturar-lo. Però sigui com sigui, l'israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva a Hezbollah. Sigui com sigui, no sé si trencament no, però sí que hi ha un distanciament o un desgast entre la relació, ja no d'Estats Units a Israel, però sobretot d'en Trump a Netanyahu, perquè al final el Trump ha demostrat que se n'han fotut de qui ha volgut, se n'han sortit o no, però se n'han fotut, i que ha tirat pel camí que ha volgut. Però davant del Netanyahu encara és hora que li hagi dit alguna cosa que l'altre s'hagi tornat vermell. Ans al contrari, que l'altre ha fet el que ha volgut amb el mateix tram.
2: Sí, jo de cada vegada m'agafa amb el meu pensament més força que el Netanyahu, amb el Trump el té agafat per les pans baixes, per dir-ho d'alguna manera.
0: Té papers, té papers.
2: Els papers d'Einstein, per mi, de cada vegada penso que és més cert, que el que va començar com un rumor a la xarxa, això de cada vegada és més així. Però jo us he de dir que l'alt al foc jo el veig més fràgil que mai. No veig que això s'acabi, perquè el Netanyahu tampoc veig que aquest tram el pugui controlar. Clar. Aquest home està, és el que és, el Netanyahu, i continuarà. El que va fer a Gaza ho vol fer el Líban, i jo penso que...
0: A veure, ahir ho comentàvem amb les vostres companyes i companys, del que és una mena de revenja, que així va començar el tema d'Israel amb els palestins, una mena de revenja que algú justificaria dient bé, era per defendre's i atacar doncs, amb aquella cèl·lula doncs, d'Herbolà doncs, criminal, terrorista, etc. És igual, al final el que comença amb Ricard, Mercè i Joan Ramon, el que comença amb una mena de revenja es converteix amb el que ell volia, que és una política expansionista brutal d'anar escombrant i d'anar fent més gran Israel i anar, per tant, i anar escombrant els palestins fins a arribar fins i tot als països propers per fer-se doncs, amb més terreny.
3: Ell s'emmiralla amb Estats Units i allò que va fer Estats Units quan encara no era Estats Units,
0: sí,
3: o tot just eren les beceroles dels Estats Units,
0: sí,
3: i els pobles nadius indígenes van ser arrasats, ho fa igualment, però cap a l'est, perquè a l'oest té aigua.
1: Sí, més ni menys.
0: Bueno, si vas molt cap a l'oest, el que tens és Egipte, no? Vull dir, no m'entens.
3: Bueno, també està Xipre.
0: Bueno, sí, home, sí.
3: També està Turquia.
0: Si mires cap al nord-oest, sí. Nord-oest.
3: Aviam, que va entrar al castell de Beaufort.
0: Sí.
3: Que és... Hem creuat un altre riu.
0: Bueno, un símbol del...
1: No, la bandera, és, la bandera que... israeliana té dos franges. Clar.
0: Sí, això ho has dit moltes vegades, yes, però ells, Ricard...
3: I és aigua.
0: Ells, Ricard, et diuen que no, que és un altre simbolisme,
1: sí,
0: però vaja.
1: Sí, sí.
0: Jo t'entenc, què vols dir.
3: Són dos deltes, los triángulos,
0: sí.
3: Eh?
0: Que sí.
1: A veure,
0: molt bé.
1: A veure, n'hi han dos escenaris, bueno, n'hi han molts més escenaris, però és que l'atac d'Israel sobre la franja de Gaza ve de molt lluny, vull dir, ara, abans de que comencés tot aquest número...
0: Doncs
1: tot
0: mira,
1: aquest número,
0: des del primer dia.
1: No, però, ja, però és dia. Que abans de que comencés tot aquest número, ja n'hi havia moltes restriccions a Gaza... i a, bueno, els murs, etc. En quant a l'atac de Hamas, em sembla que... Sí, no? L'atac de Hamas és un atac que està sota sospita, perquè és que és ridícul que el que està considerat el millor exèrcit del món amb la millor intel·ligència
3: militar
1: li, sí, clar, a vegades és un oxímoron això, no? Vull dir, però que els hi passés aquestes coses, però, és a dir, allò va ser una excusa.
0: Home, per això et dic que aquí l'estratègia expansionista començava per trobar una excusa.
1: Això és una excusa que l'estat mateix israelià es va buscar 100 i escaig de màrtirs per justificar una agressió que no tenia cap tipus
0: però és que a més s'acaba Netanyahu s'acaba construint artificialment,
1: sí,
0: el seu enemic, perquè en el seu moment ell mateix, per tal de liquidar la OLP, l'Organització de Liberació de Palestina, acaba enfortint i capitalitzant.
1: Funda Hamas.
0: I Hezbollah.
1: I
0: Hamas.
1: I els financien.
0: Clar.
1: I a més els financien.
0: Fins que li convé de dir ara ja no.
1: Ja era massa tard. I a més n'hi ha un error històric brutal, que és considerar que Iran era un país de camelleros. No! no és un país de camelleros, és potser a nivell tant d'intel·ligència, tant d'ensenyament, d'educació, de tot, Iran és un país molt potent, molt potent, i ja s'està demostrant. A més, i ara, què li està passant a Trump? Que ha de tancar això d'alguna manera, ja no ho pot aguantar, econòmicament no ho poden aguantar. I, a més, a veure, és que n'hi ha molts països que estan deixant el dòlar ja, eh?
2: Sí, tant.
1: La mateixa Xina està venent, bueno, bonos americans, o almenys això és el que corre per les xarxes, a tutipleni. Vull dir, a veure, Trump necessita tancar això, perquè, a més, té uns problemes interns als Estats Units molt forts, perquè n'hi ha, bueno, molta part del país no entén què nassos estan fent el... allà. I a més estan perdent.
0: Escolteu-me.
3: I a més, internament, novament, estan creixent els tirotejos.
2: I tant. Aquesta matinada hi ha hagut una altra.
0: Sí,
2: 8,
0: sí, sí.
2: 8 persones tirotejades, sí, amb un estat.
0: Bé, en tot plegat...
3: s'ha suïcidat tard.
0: Diuen que l'OTAN podria estar a punt de la ruptura. Ja sabeu que la retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Esclar, no, esclar, arribat aquest moment, ja evidentment ja no, tampoc et creus les amenaces d'en Trump, perquè ell ha amenaçat amb moltes coses, i marxar de l'OTAN, a no ser que la nova estratègia sigui jo marxo i ells necessiten armes, que continuïn comprant armes a mi.
1: Si jo marxo de l'OTAN, qui em comprarà les armes?
0: No ho sé.
1: Fa quatre dies et renoven el conveni amb el govern espanyol de Rota i de les bases aquí a Espanya. Vull dir, de què estem parlant? No, jo diria que el traurà gent d'Alemanya per portar-los a Polònia i s'ha acabat. Vull dir, no, que és el que estan fent, d'altra banda és el que estan fent. Vull dir, portaran gent d'Alemanya cap a Polònia, però retrocedir més en el moment en què Xina està avançant tant...
2: I tant.
1: Escolti'm, expliqui'm una altra cosa.
0: Molt bé. Va, alguna cosa més sobre això, i si no també parlarem d'altres coses una mica més properes a nosaltres.
1: Una sola cosa, fuck Trump.
0: Explica't.
1: No, fuck Trump.
0: Molt bé.
1: Ja està.
0: Molt, és una mica l'eslògan de
1: sí.
0: Que la teva, el teu crit de guerra.
1: Sí, va, fuck Trump.
0: Molt bé, escolteu-me, la seguretat, ho dic perquè sempre també és un motiu de debats. Alguns testimonis diuen que el pistoler va disparar les menors a Badalona. Es creu, doncs, que el tiroteig és evidentment, perquè no pot ser una altra cosa, un grup, doncs, de pistolers, un grup de gent relacionada amb el narcotràfic. Sigui com sigui, la seguretat que torna a estar en debat, i evidentment les enquestes, i dic evidentment, veureu, perquè les estadístiques i tant, doncs clar, diuen que augmenta la falta de seguretat, però clar, augmenta, cada cop hi ha més gent, cada cop és més fàcil o no tindre armes, o és més fàcil o no que entrin en narcotraficant, o que entrin, que s'amplin els grups delinqüents, o no ho sé què en penseu d'això. És Badalona, com podria ser un altre lloc, però en aquest cas Badalona sempre amb molts conflictes.
2: Exacte, en aquest cas Sant Roc, que és el barri que va passar de Badalona, és un barri que evidentment ja se sap fa molts anys que hi ha clans de la droga, com ens ha passat, doncs, a barris de Barcelona o a barris de la perifèria, que va ser una bala perduda, pensem, que va impactar amb la nena,
1: sí,
2: un rebot amb la nena.
0: Sí,
2: però és sí que és veritat que en aquests últims dies i l'últim mes tenim una sèrie de... a Barcelona i Rodalies que ens està afectant, perquè entre guerres de bandes, gent que va tirotejant, que no estem acostumats, la veritat, doncs potser sí que la ciutadania reclamem una mica ja de contundència.
3: I tot i que no va passar al nostre territori, proper, però sí que ens és proper, i tot i que no va ser les nostres forces de seguretat, sinó les forces d'ocupació, l'empenta de la Policia Nacional aquella dona,
2: aquella nena, aquella noia de València, la mestra.
0: Sí, sí.
2: És terrible,
3: ho dic perquè aleshores...
0: Denúncia per nas trencat i per agressió.
3: No, però és que...
0: Amb el nas trencat,
3: vull dir. Però és que, a més, qui confia en els cossos de seguretat?
1: No, jo diria...
3: Sí, veient això...
1: Jo diria una altra cosa, Joan Ramon. Tot això que estem parlant és misèria. Entre miserables, sí, és violència entre miserables.
2: Sí, sí, totalment.
1: Vull dir, perquè a on estan els senyors de traje i corbata que porten el timó d'aquesta nau? Vull dir... fa quatre dies un dels més alts responsables de la lluita antidroga a Espanya resulta que a casa seva tenia
3: aparedats
1: 20 milions d'euros,
0: de
1: cocaïna. Cada dos per tres està sortint els problemes que tenen algunes guarnicions de Guàrdia Civil al sud d'aquest país, on estan tots pringats, no? És a dir, allò que... Per què no s'ataca això? Per què no es va al banc, als bancs que estan finançant i que estan blanquejant els diners de tota aquesta colla? És que estem parlant de gent que viu d'això i que per seguir vivint d'això necessita aquests ajustos, diguem-ne, entre bandes, no? I aquí a Catalunya tenim un problema ja que comença a ser endèmic, que és el cultiu de marihuana.
2: Sí.
1: És a dir, això o es legalitza
0: sí, això per
1: ja,
0: una banda després hi havia ja l'altra temàtica que tu mateix has tret d'empènyer de males maneres i amb força desbocada amb una senyora que li acabes trencant i aquí sorgeix l'altre debat que s'ha parlat moltes vegades de la policia, les seves accions, on és la línia vermella, etc. I la gran pregunta, Mercè, el problema està amb els psicotècnics? A l'hora d'entrar a la policia?
2: Pues no et dic que no.
0: Clar, és que fa pensar que dius... Pensar és que al final dius...
2: Que una persona que ja és agressiva de mena...
0: Clar.
2: Quina mena, torno, la redundància, se li fa de psicotècnic quan, a més, imagina't el que ha legat, que estava en un carril, que els cotxes venien... Quan els cotxes estaven aturats...
1: Estaven aturats.
0: No hi havia trànsit.
2: És ell que li dona una empenta i amb la porra li dona a sobre. Uh-huh. I que a sobre diu que és una senyora molt feble, molt primeta. Escolti, vostè li ha donat una empenta que l'ha tirat, vamos, 2 metres cap allà. Uh-huh. Doncs probablement els psicotècnics no es fan del tot bé per entrar en un cos... sigui el que sigui.
1: Això té a veure amb els entrenaments, té a veure amb la filosofia de com s'ensenya a ser policia. És a dir, aquell home, només en què hagués anat a la senyora, a la mestra aquella, i dir, senyora, té vostè que anar-hi cap enllà, acompanyi'm, i la deixes allà, i ja està, i no passa res. No, han d'anar amb porres de mig metre...
2: I amb una empenta.
1: I amb una empenta per darrere, perquè si tu veus venir algú i d'alguna manera et prepares i tal, no? O corres, corres per sortir. Però no, així ho va anar per darrere, traïdoria.
2: Això
1: fent-li una hòstia per l'esquena.
3: Això futbol és una targeta vermella.
1: Aquell senyor...
3: Roja i expulsió.
1: No, però encara té placa, uniforme i pistola.
2: Diu, se li fa una sanció. Jo el que el fotria fora del cos...
3: Molt més que això, que placa i pistola. Crec que era un dels caps de l'operatiu.
2: Estima, noi, doncs...
3: Ole, tu.
0: En fi, que és un debat que sí que...
1: Saps el que m'amoïna a mi personalment de tot això, Amadeu? Saps el que m'amoïna molt? Que n'hi ha algun altíssim responsable que no té control sobre la policia. No, en aquests moments no s'ha controlat, perquè és que a sobre et surtin dels sindicats de policia dient tu vas a investigar una mierda.
0: Sí, sí.
1: I no passa res. Bueno, sisplau, vull dir... Algú no té control sobre la policia en aquests moments, jo ho sento, però... I no tota la policia, no estic parlant de tota la policia, Jo ho deixo aquí, no sé.
0: Molt bé, escoltem una cosa, que hem de fer el paraulògic, que estem a 5 minuts per arribar a 2:15.
3: Jo tinc una coseta d'agenda.
0: Agenda Baix Llobregatina.
3: Sí, i d'incidència, tot i que la reunió no es fa aquí,
0: sí,
3: es fa a Barcelona, ens afecta molt i molt, perquè és l'assemblea cap a la mobilització. Mobilització de què? Doncs contra l'ampliació de l'aeroport. I per tant, aquesta tarda hi ha una trobada després de que dijous passat es fes una roda de premsa sobre aquest tema, no? I cap al setembre hi hauran mobilitzacions.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, si aquí al final sempre informem de tot el que ens arriba i precisament hem parlat d'algunes d'aquestes mobilitzacions i el perquè de tot plegat, i hem escoltat amb uns i amb d'altres, és a dir, els que pensen d'una manera i pensen de l'altra.
3: Perquè van fent, o sigui...
0: Es tracta d'anar explicant absolutament tot el que passa. Molt bé. Dit això, no, hi ha alguna cosa més d'agenda, encara que sigui també a títol cultural, alguna cosa que vulgueu destacar? Pregunto,
3: En un principi.
0: Perquè hem parlat d'algunes coses interessants aquests dies i ho anirem fent, a mesura que
3: toca. Bueno, dijous patum, però... Bueno,
0: patum, també està molt bé,
3: patim, la patum. Patim, patum.
0: Sí, la patum sempre està
2: comença
0: molt bé.
2: Comença dijous a les festes de la patum. I el Sant Pare, que ens arriba la setmana que ve.
0: Sí.
3: Ai, també.
0: No.
2: Sant Pare ens arriba la setmana que ve.
0: Sí, i escolta'm...
2: Hi ha polèmica perquè no, no farà la litúrgia. En català
0: s'ha reduït bastant el català si ho compares amb d'altres
2: quan va venir,
0: per tant, aquí també hi ha polèmica i també hi ha debat.
2: Sí,
0: molt bé, aquests dies en parlarem, esclar que sí. Déu-n'hi-do quin any per Barcelona, no? Perquè el Fórmula 1, el Papa, els festivals de música de sempre, però també ampliats.
3: La República Santboiana.
2: I la República, la primera, el número 1,
0: No, i més coses, el paraulògic, deixeu-ho anar. No us el quedeu per vosaltres, però això sí, sigueu
3: amb la U
0: ràpids.
3: D'Uganda al mig.
0: En vermell.
3: Acompanyant la A, la C, la O, la R i la S.
0: Molt bé.
3: 96 possibles paraules, com combinacions de... Dos tutis, i bueno, surten cosetes com un menjar, com algú que es fa per Carnestoltes, que fan els jugadors del Barça, coses que han fet els dos companys que tenim aquí, amb el món sanitari.
0: Molt bé.
1: La cura, vol dir...
2: Per exemple, hem de ser curosos amb el que diem,
0: sí. Molt bé, està, jo ho trobo bé.
1: Sí. Ja, tot això podem fer una auca.
2: I tant.
3: I hi ha la caseta d'un insecte, ja faré un acudit dolent, però bueno, l'haig de fer ja que estem, en què s'assembla una abella a un ascensor de Londres.
0: Hòstia. Una abella amb un ascensor de Londres. Jo és que aquí improvisaria i diria tonteries. Vol més que ho deixis
2: anar. Digui.
3: Van de flor en flor.
0: Bueno, clar, flor...
1: És molt retorçat, això.
2: Molt retorçat,
0: Però mira, se li agraeix que hagi estat acudit de guant blanc. Se li agraeix, tu. De tant en tant també va bé. Mira, no sé si és humor anglès. La Monty Python no te'l comprava, però vaja. Està bé. No, està bé, de flor en flor, sí. Ai, mare de Déu. Molt bé, aquí ho deixarem. Matís futboler, doncs, que això, que les pilotes van rodolant i que ve el Mundial i que el Gordon ja cada cop s'integra més.
3: El Flash Gordon ha tornat?
0: Flash Gordon, sí senyor. Així s'anomena ja, així l'anomenen per la velocitat que té l'home. I que aniran passant coses, pels canvis de cromos, etc. Ja anirem parlant de tot plegat. Sigui com sigui, que us deixem aquí perquè ara tenim l'espai de l'entrevista. Avui, ho dèiem, presentarem un llibre que ja està sent un èxit aclaparador, Cuando los gays perdimos el miedo. És un llibre de memòria històrica escrit per dos activistes, ara ho explicarem, que a més parla de la repressió envers uns moviments i envers unes persones, però que ens farà reflexionar sobre moltes coses que són del passat, però que al final tenen a veure amb el present i potser amb el futur. Sigui com sigui, Ricard Peris, crec que ens acompanyaràs i et quedaràs aquí amb nosaltres.
1: Sí,
0: per,
1: sí, sí, estaré una estoneta.
0: Per ajudar-nos a conduir tot plegat. Molt bé, doncs Mercè i Joan Ramon, que vagi molt bé, moltes gràcies com sempre, properament hi tornem. Que vagi molt bé, cuideu-vos.
2: Adéu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i sis minuts, les 9:36, digitalment parlant, i ens hi posem doncs amb l'espai de l'entrevista. Us ho dèiem, avui ens acompanyarà, ens continua acompanyant el Ricard Peris. Avui presentem un llibre i tenim doncs la seva autora i el seu autor. Un llibre molt especial, un llibre que de memòria històrica, un llibre activista, un llibre que ens parla d'episodis, episodis grisos. Jo ho he dit a primera hora, crec que és un llibre que sí, és de memòria històrica, que ens ajuda a saber què és el que va passar, però és un llibre reivindicatiu que també ens pot donar pistes i ens pot ajudar a què som tots plegats i què estem fent actualment, perquè sempre ho diuen, no? Si esbrines i si grates una mica i entens de on venim, pots arribar a entendre a on estem i segurament també cap a on anem. El llibre és Cuando los gays perdimos el miedo. I els seus autors, per una banda, la seva autora, Isabel Alonso. Molt bon dia, Isabel.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana. Gràcies per estar aquí. Jordi Petit, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia i encantat d'estar aquí.
0: Molt bé, fantàstic. I Ricard, doncs posem fil a l'agulla. Fixa't que parlant de memòria, però jo explicava, o és el meu parer, que aquest llibre també ens pot explicar moltes coses del present. Tot i que mirarem cap al passat. Obligat.
3: Que no n'hi ha present sense passat, diguem-ne. I bé, aquest és un llibre... Jo encara no he pogut acabar-lo del tot. Uh-huh. He llegit moltes coses en diagonal, però aquí estan els dos autors per explicar-nos coses més en profunditat sobre el llibre. És un llibre que ens explica... Què passava? Què van haver de passar les persones amb... els gais, diguem-ne, el que avui en dia se'n diu gais, abans us deien d'una altra manera.
2: Bueno, i encara.
3: Encara, sí. No, però estem parlant d'una època en què la societat estava molt més influïda per repressions
2: pel nacional
3: a nivell d'esganza,

0: impacte a nivell d'església, a nivell social, a nivell de, a tots els nivells, no? En Jordi ens parla, bueno, de la seva joventut, de la, del descobriment de la seva opció sexual, de la repressió que té que aguantar, de la mili espantosa. Perquè, clar, no estem parlant només d'una persona que ha estat reprimida i maltractada per la seva condició, sinó que estem parlant d'un expresoner polític, sí. D'acord? Uh-huh. I avui aquestes dues persones que ens acompanyen són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme, uh-huh. amb el que jo també hi estic, i bé, és un retrat d'aquella societat.
1: Ho dic perquè el llibre, clar, al final que ens ho expliquin millor ell, sí. I ell, no? Però sí. D'alguna manera intenta també explicar aquesta repressió quotidiana i la por, no?, que al final instaura la dictadura. I jo he de dir, no és que fos un capítol aquest de la repressió contra doncs, les persones que tenen, doncs, les seves opcions, n'hi ha d'ideològiques, n'hi ha de religioses, n'hi ha de sexuals. No només és un episodi del franquisme, és que això forma part del franquisme i una manera de pensar i un full de ruta claríssim de la ultradreta, que això no s'ho va inventar el Franco i que malauradament encara està vigent.
2: Clar, és que les dictadures són el contrari de l'admissió de la diversitat. O sigui, les dictadures estableixen un model i en aquell cas, si comencem a posar adjectius a aquesta dictadura després de franquista, podríem posar nacional catòlica, és a dir, que la religió era obligatòria, només una, totes les restes prohibides, i absolutament prohibit no tenir religió, o sigui, perquè el matrimoni anava per l'Església Catòlica, els naixements, tot passava per l'Església Catòlica. Llavors, el que per l'Església eren pecats, per la dictadura eren delictes. És que les lleis es fan partint d'això. Però després podrien continuar posant adjectius, aquesta heteropatriarcal, podríem dir. És a dir, que una dictadura estableix un model del que és ser home i dona, i aquest model, a més, és superrígid i no entra altra opció de desig.
1: Per tant, perdoneu, l'Església... d'alguna manera no només col·labora amb el franquisme, sinó que quasi assenyala amb el franquisme dient-li per qui tens que atacar. Aquests són els punts que necessitem que hi posis,
3: bueno,
1: madura.
3: Simplement tot el que és educació i valors, el franquisme ho va lliurar a l'Església Catòlica, i per tant veiem com Franco entrava a les esglésies bajo palio, cosa que només està reservada als bisbes i cardenals.
1: Correcte.
3: De tota manera, no és un llibre exclusiva i únicament des d'un enfoc homosexual, sinó que hi ha un cert relat de totes les coses, no solament les que jo vaig viure, sinó les que vaig veure. I he de dir que, clar, el dia que el pare em va seure a taula i em va explicar els secrets de família, que totes les famílies entenen, doncs, bueno, vaig descobrir una sèrie, em va explicar una sèrie de coses a nivell heterosexual, francament terribles, en un moment que no hi havia dret d'avortament, que no hi havia dret de divorci...
0: No hi havia drets.
3: No hi havia cap dret.
0: No hi havia cap
3: dret. I, per tant, les persones heterosexuals ho passaven fatal i, a més, sense informació de cap mena. Jo recordo el replà de casa, jo era un criu, però escoltava i no ho entenia. Les quatre veïnes parlaven. Una deia, pues ayer estuve haciendo uso de matrimonio y mientras hacía uso de matrimonio pues pensaba que pondría hoy de comer. Y l'altra li deia, pues yo ayer hice el acto y le decía, ay Pepe, acaba. Pues, clar, jo tot això no ho entenia, i elles, com que veien que jo era un criu, pues, no es tallaven, diguéssim. I esclar, després t'assabentes de que moltes de les nostres mares i àvies van viure una vida sexual molt, molt limitada o potser no van conèixer ni l'orgasme, no?
1: I quasi també, i perdona que ho compari, però amb repressió també a la seva manera.
3: Clar, hi havia clar,
1: que evidentment, que no calia ser homosexual per patir la repressió de
2: la sexualitat de absolutament plegat. Prohibida, o sigui, el, sobretot el plaer. O sigui, la sexualitat havia d'estar lligada a la reproducció i, per tant, sempre havia de ser heterosexual i els homes portaven el plaer inclòs, però les dones, pensant el plaer de les dones, era pràcticament un pecat, clar. Jo, perquè ha dit el Ricard, que som membres tant ell com el Jordi, com jo, sí, de l'Associació Catalana de Persones Expressades Polítiques del Franquisme, és que la biografia de Jordi és molt complexa, com ho són les biografies, perquè en la vida d'una persona no entra només allò polític, no entra només allò, sinó que entra la història viscuda, no? que diem
1: totalment,
2: des de la història.
1: Totalment.
2: I la història viscuda era el que estava explicant Jordi de les veïnes de casa seva, de les relacions sexuals de pares i mares, i la història viscuda del Jordi també el porta a l'antifranquisme, per exemple.
3: Sí, jo vaig estar molt... Aviam, imagineu-vos un país amb censura, sí, on si tu buscaves què era homosexualitat als diccionaris dels anys 60, bueno, posava uns disbarats terrorífics que, esclar, que et tiraven enrere, quan ja, des de l'any 47, amb l'informe 15 i després,
1: sí, sí,
3: d'altres avenços, doncs ja la ciència deixa de considerar l'homosexualitat una malaltia.
0: Una malaltia.
3: Però aquí no ens vam enterar. És més, a l'any 70 es canvia la llei de vagos y maleantes per la llei de perillositat social.
1: Sí, senyor.
3: I, per tant, pues clar, no teníem informació. I el més espavilat, pues, és el que marxava a Europa. Però els que no teníem edat o no podíem sortir d'aquí, pues, ens quedàvem perduts. Pensaves que eres l'únic del món, et senties aïllat i tampoc no podies compartir amb els amics, parlo dels les criatures i els adolescents, això era un secret que jo no podia compartir, amb la qual cosa, pues, vaig estar molts anys sense un amic o una amiga, diguem, íntim, en el sentit de... Bueno, a vegades hi ha colles que tots són del Barça,
1: sí,
3: i un
1: sí,
3: és de l'Espanyol. Bueno, pues això sí que clar, es pot confiar en un amic, però l'altre no, no en aquell moment.
0: Hi ha una pregunta que sí que us volia fer. Aquest és un llibre absolutament necessari, al meu entendre, vull dir, per la informació que dona, però jo volia preguntar, com es gesta un... D'on neix la idea de fer, Jordi i Isabel, com neix la idea de fer un document tan interessant i tan necessari com aquest?
2: Bueno, el Jordi havia publicat ja dos llibres.
1: Sí. És el que anava a dir. De fet, el Jordi no ha deixat mai, perdona, no ha deixat mai de reivindicar i la memòria, en aquest sentit.
2: Exacte.
1: Perdoneu, però...
2: Sí, sí, sí, perfecte. De fet, aquests dos llibres publicats prèviament pel Jordi ens han ajudat molt en aquest projecte. Ara, la nostra associació recupera memòria i va considerar important, per exemple, bueno, el president és el Carles Vallejo, que tothom coneixem.
1: Correcte.
2: I va ser una idea des de la junta directiva, des de la presidència, presentar un projecte per tenir una subvenció per treballar la biografia de Jordi Petit perquè incloia les dues coses, una militància antifranquista i una militància també, ja mort el dictador però encara en transició, per l'alliberament del desig i per la no repressió del gay. Per això el llibre té com a data d'inici el 1954, que és l'any de naixement, i el 1980,
1: sí,
2: que és quan la llei de perillositat social, el 78, no, Jordi?
3: Sí.
2: Surt l'homosexualitat de la llei de perillositat social, i el 80 que es legalitza finalment el Front d'Alliberament Gay de Catalunya, no? Però llavors la idea és reconstruir una biografia que amb la seva complexitat es va topar amb la repressió política del franquisme i amb la repressió del nacionalcatolicisme de la seva sexualitat. I per tant, per això interessava molt a la nostra associació. Acaba amb un pròleg del nostre president, de
1: clar,
2: Carles Vallejo,
1: clar,
2: en què explica que aquesta memòria també és important de parlar, uh-huh. perquè la vida de les persones estava tota condicionada per la dictadura.
1: Correcte.
2: Silenci, dolor, correcte. Patiment, culpa, no?
1: Clar, hi ha una pregunta que voldria fer, perquè aquí quan presentem un llibre, nosaltres sempre diem el mateix, no?, que mirem de no fer spoilers, mirem de no explicar. El llibre no s'explica mai, s'ha de llegir. Evidentment, tanmateix, aquest llibre és impossible no entrar en debat i que les persones que ens estan escoltant evidentment ja entenen que tot el que estem explicant està molt ben detallat i de manera fins i tot amb fets cronològics, etc, en el llibre. Això és evident. Per tant, aquí no descobrirem masses coses perquè les expliquem. Però una de les preguntes que jo li volia fer en concret amb el Jordi és: al final, aquesta repressió es vivia, ho deia molt bé ara la Isabel, era el dia a dia, el franquisme, era una ombra que t'acompanyava arreu, i constantment, a la feina, al lleure, a la televisió, etc, etc, etc. La televisió, els mitjans, és igual. Els esports, etc, etc, etc. Ho dic perquè, sí, segurament que això és així, però on et senties més vulnerable? Mira la pregunta que et fa, Jordi. On et vas sentir més vulnerable? Perquè de vegades sorprèn quan fas aquesta pregunta, perquè de vegades resulta que és més a prop teu que no pas lluny amb aquella mena de societat. Parlàvem de l'episodi de l'Emili. Estem veient aquests dies els morts en l'Emili. Imagina't quan amb algú se'l vol assenyalar per d'altres coses. On et vas sentir més vulnerable? En quin moment, també?
3: Bé, és que va ser una cadena consecutiva de coses. Aviam, jo recordo l'any 65, que estava mirant com arribaven les orenetes a Barcelona, que fan aquell... Bueno, és bonic, no?, escoltar-les. I a la tele van sortir els Beatles, que portaven el cabell llarg. I clar, el meu pare va esclatar: són maricons, són uns maricons. A mi se'm va fer un nus a l'estómac. I d'aquí, doncs, quan baixava a jugar al carrer, o quan vaig anar a l'Acadèmia Barcelona i després als Salesians. Uh-huh. I a més, sempre vaig ser objecte de bullying, però en un moment donat, als 16-17, em vaig plantar en una colla amb la que sortia en bicicleta a Castelldefels, un apartament de la família, i van dir que marxés de la colla, que no els agradava la meva manera de ser, i llavors em vaig plantar i vaig dir, bueno, els vaig preguntar un per un, i tots van dir, i totes, pues, que marxés. I bueno, va ser dur, però és a dir, no vaig a baixar el cap, és a dir, almenys en el meu cas no sabrem mai quants es van suïcidar, quantes depressions van haver-hi i quins van tenir la capacitat de marxar a l'estranger, que era una solució fàcil, sí, perquè, sí, de fet, a Perpinyà són 2 hores d'autopista, no? Uh-huh. Va ser un continu en el que la religió va jugar un paper molt, molt terrible, perquè jo m'hi vaig agafar, perquè jo no m'acceptava. És a dir, no és el mateix la discriminació que pugui patir una criatura per raó del color de la seva pell, perquè a casa la família el recolzarà. No, jo a casa no podia dir res, i esclar, i amb els amics que em portava bé, doncs tampoc. Llavors van ser 15 anys de sentir-me molt aïllat i de passar dels mals pensaments als actes impurs, perquè primer et ve el cap i després ja trobes situacions on... Bueno, llavors comences un cercle com un peix que es mossega la cua: pecado, confesión, otra vez pecado, otra vez confesión.
0: Jo, com a exalumne dels Maristes...
2: També ho saps, això,
0: també,
2: no?
0: Ho sé.
2: Jo de les esclaves. Serien esclavitzats a tothom.
3: Sí. Però, jo no vaig tenir problemes d'assetjament sexual, com a criatura, diria que els vaig tenir a nivell mental.
1: Ja,
3: perquè no entraré més en detall, però vaig caure en mans de l'Opus Dei, que els salesians els hi van permetre muntar uns grups de revisió de vida, i bueno, lo que pasó está explicado en el libro.
1: Déu-n'hi-do. Hem de dir, 125 pàgines, brutal, perquè...
0: És que es fa curt, el llibre.
1: Hi ha forces capítols, i hi ha... clar, és que són molts moments...
0: Hi ha capítols que mereixerien un llibre.
1: No, és que jo, si m'ho permets, Jordi, jo et diria que evidentment que és novel·lesc, però amb això no vull dir que sigui ficció, ni molt menys. No. És molt novel·lesc perquè hi ha una trama i perquè el personatge fa enfatitzar, evidentment, amb el lector, etc. No? Jo et preguntava això de la vulnerabilitat, de com et senties, si et senties més vulnerable amb gent de propi... I després una altra cosa, el sector de la cultura, perquè en aquells moments ja ho sabem, que era molt difícil de poder consumir cultura de la bona. Però tu ja eres conscient que hi havia una sèrie de senyors que marxaven a l'exili perquè cantaven en català. I suposo que et senties identificat o que entenies que aquells sí que podien ser aquella part que tu fins i tot devies pensar en un moment determinat, estic llest, és a dir, no hi ha ningú que estigui a favor meu.
3: Clar, els que cantaven en català, però és que d'altres, com Luis Mariano i Gloria Lasso, no pel català, sinó simplement per viure una vida més lliure.
1: Clar.
2: Que en el cas de Luis Mariano, també és que cantava en basc algunes de les cançons, però era curiós com aquí la meva mare i el meu pare l'escoltaven, i a Gloria Lasso també, però ells havien de viure fora.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
1: Sí, sí.
2: I estava pensant abans amb el que deies, Jordi, que quan parles d'anar fora, el llibre surt sense explicar què significava París per a un jove d'aquí. I això és una cosa que jo sempre, quan anem als instituts, els dic, ara tu marxes a França des d'aquí i dius, ostres, no fan pa amb tomàquet, o el cafè està pitjor, millor. En aquell moment, creuar la frontera era arribar a un altre món. Absolutament, clar,
0: que era
2: el món. Exacte. La gent parlava tranquil·lament, et preguntaven què pensaves de Franco, que la primera vegada que t'ho preguntaven, deies això, aquesta pregunta no es fa, no? Llavors, que el Jordi també, aquí surt el llibre, aquesta manera d'escapar, no?, quan surts de la presó.
3: A més, no és un llibre exclusivament gai, és a dir, apareixen prous misèries de lo que va ser la repressió sexual sobre tothom. Abans, els diumenges, els pescadors no sortien a la mar, i llavors els dilluns tampoc sortien a pescar el dilluns, però no el diumenge. Llavors, els caps de setmana, moltes famílies de pescadors i de peixaters i peixateres del mercat de Sant Antoni, que és el barri de Barcelona on jo vivia, doncs se n'anaven a Perpinyà. I després què passava? Doncs que les peixateres explicaven a tothom que va ser l'último tango en París, lo de la mantega...
1: la mantega, val. Sí,
3: Emmanuel, no. És a dir, i això corria pel barri. Jo em vaig entrar primer de la mantega que no de la pel·lícula, per entendre'ns. I perquè, és clar, era la comidilla en les botigues. I era, clar, molt fort creuar la frontera i trobar-te en un altre món.
0: Jo saps, n'hi ha una cosa que... És que si no t'ho pregunto, rebento. Anem a veure, tu t'integres a la militància política amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, a les joventuts.
3: A les joventuts, sí.
0: Com es viu això? En aquell moment, com ho vius? Què et trobes allà? Per què? I t'ho dic perquè tu i jo som de la mateixa generació, tu tens un any més que jo. La veritat és que tots nosaltres portàvem una motxilla, per dir una història que feia que no acabessis d'entendre el tema. Aleshores, com et trobes tu dins de la...
3: Bé, jo vaig tenir la casualitat de que tant a les joventuts comunistes com en el SUC, dintre del franquisme, no vaig tenir cap problema d'estar-hi. Vaig parlar amb el responsable polític i cap problema. Més tard, el diputat Josep Maria Riera tampoc, al revés, va contribuir molt a diversos avenços. El que passa és que, a banda de 15 anys amb la por de si algú s'entera de que tinc rotllos amb homes, aquesta mena de mania persecutòria canvia de barret, és a dir, sota el franquisme i en un partit polític il·legal, també estàs pendent de si et segueixen, de si t'escolten per telèfon. Uh-huh. I és clar, van ser molts anys d'estar pendent de tot amb quatre ulls. I això, vulguis que no, et crea a vegades una actitud de prudència o una actitud de desconfiança, perquè no, bueno, per fer una reunió no era qüestió d'anar a casa de ningú, era, tenies que anar a la Quinta Punyeta, sí. Hi havia unes normes de seguretat, i bé, doncs vaig passar dos cops per la presó, però vaig tenir la sort de no ser torturat, amb la qual cosa, bueno, clar, la meva agenda de telèfons era intel·ligible, jo tenia els telèfons apuntats amb noms de guerra, dels noms, perquè jo no em dic Petit de debò, jo em dic Jorge Lozano González, però vaig agafar aquest nom de guerra i d'altres que tenia la meva...
4: Sí, sí.
3: I clar, jo tenia una fórmula matemàtica pels telèfonos, i ja sabíem que si quedàvem a les 8 a plaça Catalunya, volia dir que a les 6 ens trobàvem a plaça Universitat o a la Gran Via amb Urgell o a Fabra i Puig Meridiana per manifestacions puntuals quan, per exemple, la dictadura de Pinochet i la guerra del Vietnam, per posar exemples.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però, esclar, és aquella actitud d'estar pendent, no?, que a mi m'ha marcat molt, no?
1: Escolta'm, malauradament no queda més temps, però hi ha moltes coses aquí sí, podríem estar molt, és que vali molt i molt i molt i molt la pena aquest llibre, Cuando los gays perdimos el miedo. Diu Jordi Petit, infància, joventut i activisme en el tardo franquismo i en la Transición 1954-1980, del Jordi Petit, de la Isabel Alonso. Diu España en libertad 50 años, veiem aquí E. Gales Editorial, també el Ministeri de Cultura, oi?
3: I la Direcció General de Memòria Democràtica de l'Estat.
1: Sí, senyor. I bé, que al final és un llibre que parla de a nivell molt personal del Jordi. Home, sí, però parla també de la repressió amb un col·lectiu molt concret, però també altres col·lectius. Dèiem, Isabel, allò de les dones, que al final hi ha una connexió, la repressió també de les dones amb els gais, digue-li com vulguis, amb els gitanos, perquè no, amb molt tipus de
3: gent. Xarnego.
1: Dels xarnegos, etcètera, etcètera.
2: Tota la gent que sortia del model.
1: Perquè no sigui dit que sempre ho fem, el llibre té un verd, no t'espantis si dic militar, no, però és mig...
3: Esmeralda,
1: sí, millor.
2: Verd anglès, millor. Crec que es diu.
1: Verd anglès, m'agrada, hi ha fotografies que també n'hi ha alguna, per aquí dintre de Fantàstic, alguns cartells i algunes coses molt, molt, molt interessants, fotografies del Jordi, de la seva joventut, etc. L'heu de llegir i l'heu de consumir perquè és obligat aquest llibre.
0: I sobretot, a veure, dir-vos a tots aquells que ens esteu escoltant que amb tota seguretat i si tot va bé, el dia 3 de juliol farem una presentació aquí a Sant Boi d'aquest llibre amb més profunditat.
1: Doncs ho recordarem i ho explicarem perquè la gent en prengui nota.
0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Aneu per la segona edició, O sigui,
2: sí,
0: que això tira endavant.
1: Felicitats per la feina ben feta, Jordi, Isabel i Jordi.
3: A més, és un llibre sense ànim de lucre,
1: Estic seguríssim d'això.
3: No, ho hem fet voluntàriament, no... En fi, no... ni que fos un best-seller.
1: Mira,
3: sense ànim de lucre.
1: Per acabar, el Ricard ho ha dit molt bé, és un llibre necessari.
0: Necessari, sí.
1: Moltes gràcies.
3: Qui tingui pressa, també el pot trobar a la llibreria Antinous de Casanova 72, al centre de Barcelona. I demà el presentem a Tarragona.
1: Vale. Bueno, molt bé.
2: Mira,
1: aquells que vulguin anar fins a Tarragona...
0: Sí, a la llibreria Barbús, aquí.
2: Segur que si el demanen a la llibreria Barbús...
0: Sí. Està a disposició.
3: És de Gales, Editorial Gales, sí. Cuando los gais perdimos el miedo.
1: Doncs res, que s'ha acabat la por. Espero que s'hagi acabat la por i... i moltes gràcies, insisteixo, per haver estat amb nosaltres i haver-ho explicat també. Fins la propera, que vagi molt bé. Molta sort.
2: Gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: El jazz té les seves...
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: L'espai de l'home curiós.

0: 14 minuts pràcticament passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant el que pertoca ara són les curiositats que tenen nom i cognom. Ja el coneixeu, és l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Ho dèiem, ha refrescat una miqueta. Oi, tampoc
1: sí,
0: massa.
1: S'agraeix, tu.
0: Tampoc massa.
1: No tirarem coets, eh? No ens haurem de posar aquí una jaqueta.
0: No n'hi ha per tirar coets, però vaja.
1: Ha baixat una miqueta, escolta, ja s'agraeix.
0: Sí, s'agraeix. A la seva manera, doncs, escolta'm. Sigui com sigui, Ireneu, jo deia, té nom i cognom, faltaria més. Sí, no. I en té tot més d'un de cognom.
1: Buah, Ireneu. Fins a 8, mira, si busco, 8 en tinc, i tot.
0: No, per això et dic que...
1: bueno, tothom en té, també.
0: Quasi.
1: Un dia ja, sí, he d'explicar com es troba això dels 8 cognoms de cadascú,
0: sí,
1: i tot això,
0: sí,
1: perquè té la seva sistemàtica.
0: Jo crec que ens provaria a totes i a tots que un dia ho expliquessis, no sé si en forma de curiositat o el que sigui, però,
1: sí, no,
0: però jo crec que seria molt
1: maco. Posant-me jo d'exemple.
0: Sí, puc, sí, així, sí.
1: Això ho puc fer.
0: Doncs
1: un dia ho fem.
0: Doncs planteja-t'ho, que crec que a la nostra audiència li agradarà molt.
1: Sí, sí, perquè és una forma relativament senzilla, però que és allò de dir, no? Els 8 cognoms, sí, catalans, els 8, sí, cognoms de bascos, no? Allò que deia.
0: Correcte.
1: Doncs tothom en té.
0: Sí, sí.
1: Tranquil, que tothom en té.
0: Com d'important és allò que dèiem, ho explicàvem a l'entrevista que hem tingut fa un moment, conèixer els nostres orígens, què és el que, sí, va passar per entendre no tan sols d'on venim, sinó cap on anem.
1: Sí, no, clar.
0: I què som ara mateix, eh? Molt bé, escolta, que deia, sí, home, l'Ireneu Castillo, conegut arreu del Principat, l'home curiós, però que, a més, és l'amo i senyor, perquè és el creador del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, amb unes xifres espaterrants de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir, de rellegir les seves històries després de 20 anys de recorregut. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. 21. Tu em poses 20, sí, però no, ja més de 20 anys.
0: Home, clar, ja estem consumint el 21.
1: Ja estem, sí, ara anem ja cap al 22.
0: Sí, sí, sí. Imagina't.
1: No,
0: molt bé, molt bé. Escolta'm, Ireneu, sigui com sigui, la curiositat d'avui, deixo anar el títol...
1: Sí, i comencem.
0: I tu, això, ens ajudes a digerir-lo.
1: Té tela.
0: A digerir-lo. Fixeu-se, això diu així. L'embassament de Mediano o el salvatge desallotjament d'un poble que no volia morir. Història, per tant, dramàtica, que té a veure amb l'aigua i, sí, la neu.
1: Sí, sí, sí. Ara que dèiem de les pluges i tot això.
0: El desallotjament d'un poble, clar, que es va resistir, però davant d'un embassament, al final, bueno, sempre guanya,
1: sí,
0: el mateix.
1: Hi ha formes i formes.
0: Sí,
1: i
0: segur.
1: I aquí ja veureu que aquest és d'aquelles històries que dius, Déu-n'hi-do.
0: El Mediano.
1: El Mediano, sí, senyor.
0: T'escoltem.
1: Doncs, bueno, a veure. Mira, avui que estàvem parlant això de la pluja i tot això, tot i agradar-me a mi... Els...
0: Aquesta cortineta, sí, aquesta dutxa que ha caigut.
1: Sí, no, bueno, escolta, ja va bé, tu, per fer una ruixadeta, que està molt bé que caiguin sis mesos continus, però tampoc no és qüestió que després estigui 6 mesos també sense caure res.
0: Està claríssim.
1: Una mica això. Doncs el que diem, a mi, tot i agradar-me els paisatges verds i boscosos i tot això, i potser just per això, o sigui, els paisatges àrids i semidesèrtics m'han cridat sempre l'atenció. El fet de tenir personalment família a Bujaraloz, que potser heu passat, sí, per allà per l'autopista, anant cap a la Saragossa i a Los Monegres.
0: Això és un clàssic, sí, sí, d'aquelles, bueno, contrades.
1: Doncs tinc allà família, doncs el fet de tenir allà la part de la família i saber que aquell erm pla com el palmell de la mà, doncs, havia estat fa segles un tancat bosc de sabines arrasat per la mà de l'home, doncs no feia més que despertar la meva curiositat per la possibilitat de revertir aquell desert en bosc una altra vegada. I quasi estan en camí, perquè amb tots els panissars que tenen per allà i tot el rec que han posat i tal i això, doncs està revertint per totes bandes, el que passa que no per on deuria, però bueno. Tanmateix, en aquella terra, si alguna cosa faltava, era aigua. I, de fet, encara me'n recordo de les grans tines de fang que ocupaven l'entrada de casa dels meus oncles, on emmagatzemaven l'aigua que se'ls portaven amb cisternes. Jo devia ser un marrec i me'n recordo. Doncs aquell paisatge no es va normalitzar fins al 1975, ojo, quan els van posar l'aigua corrent. Al 75 els van posar l'aigua corrent.
0: Al 75?
1: Al 75, que no estem dient que ser... No, que... No. Però l'aigua no va sortir del no-res, i tan sols la construcció dels grans pantans del Pirineu van permetre portar l'aigua a aquella assedegada terra, no? Pantans que, construïts a cop de mai durant el franquisme, doncs van arrasar amb gran quantitat de pobles, passant el galop sobre qualsevol dret o voluntat popular. I un d'aquests episodis, per ignominiós i indignant, doncs va ser el desallotjament del poble de Mediano, ubicat a escassa distància de la presa homònima, a la comarca del Sobrarbe, a Osca.
0: Molt bé.
1: O sigui, clar, van fer... A veure, tots lloc, els pantans van patir.
0: Lloc molt especial, eh?
1: Sí, aquella
0: molt especial banda, per moltes coses.
1: Aquella banda és molt curiosa. Sí, potser des d'aquí pots tenir una idea, però quan arribes allà, no sé... És el Pirineu, no? L'Alt Pirineu que diuen, però bueno, està bé. La conveniència o no de convertir en regadiu zones on els recursos hídrics són escassos, doncs és una polèmica que ha arribat a la societat fa tan sols pocs anys.
0: Una polèmica, per alguns una necessitat i per d'altres només un repte.
1: Sí, però el fet de plantejar-t'ho, no, doncs és una cosa relativament nova. O sigui, anteriorment, sobretot a finals del segle XIX i principis del XX, el debat es centrava en com fer-ho. I en cap cas per què fer-ho o les conseqüències de dur-lo a terme.
0: Clar.
1: O sigui, deies, necessites aigua, s'ha de fer un pantano. Doncs aquí no tenien cap problema. Dius, ni que s'emporti per davant el romà, ni que s'emporti prendre. O dit d'una altra manera, que els únics limitants eren els tècnics i els econòmics, desestimant-se per defecte qualsevol limitació moral i mediambiental que posés en perill els interessos dels possibles regants.
0: Clar.
1: I si això implicava l'aixecament de mastodòntiques preses, doncs es feia i punt, encara que això provoqués a la llarga greus problemes col·laterals, com hem vist molt això, amb els sediments que s'omplen i tal, això és el problema que hi ha últim.
0: És el que passava.
1: Bueno, no, de fet, passa ara. O sigui, que ja han acumulat tant de sediment que no, que resulta que estan reduïts. O sigui, tu veus un pantà i encara que estigui ple fins a dalt, doncs a lo millor possiblement només estigui d'aigua fins al 20%, al 30%, però la resta són tots sediments.
0: Sediments.
1: I no es treuen i això, i és un problema.
0: Quan diem sediments...
1: Perquè resulta que tenim les mateixes preses tenen menys aigua.
0: Sí.
1: I clar, i si a sobre augmentes el consum, doncs tens això.
0: Bé, molt bé.
1: Un d'aquests embassaments que havia de donar subministrament als canals d'Aragó i Catalunya, obtenint la seva aigua del riu Cinca, doncs era l'embassament de Mediano. És un d'aquests, és molt gran.
0: Sí, sí.
1: Un embassament que, si bé no afectava el poble de Mediano, del qual obté el nom, justament, doncs negaria una de les valls més maques i fèrtils del Prepirineu aragonès. Mm-hmm. O sigui,
0: sí, sí.
1: El que diem. No, clar, si ho converteixen en una vall, la converteixen en un embassament, doncs després el perds. Clar, el bé general, els interessos de l'oligarquia agrícola que es beneficiaria del rec derivat i un territori en despoblació que encara es desplaçava a lloms de cavalls i mules, doncs van fer que el 1915 el rei Alfons XIII aprovés el projecte de pla de recs i amb ell l'aixecament de la presa. Ho estem dient del 1915.
0: Sí, sí.
1: Sí, ja ha plogut una mica.
0: Bastant.
1: Llavors.
0: Fins i tot allà.
1: Sí, sí. A veure, l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre de 1929.
0: Joder. Sí,
1: t'està... Se m'ha posat allà, l'alien se m'ha posat a la gola i escolta, no hi ha problema.
0: És el que anava a dir-te. Ara et portarem un gotet d'aigua pel Ireneu, sisplau. Un gotet d'aigua per l'Ireneu.
1: No passa res. Que no parica el condó. Bueno, total. Doncs l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre del 29. Però l'adveniment de la Segona República, el replantejament del projecte al 1932, que va passar a submergir el poble, o sigui, el van repujar, doncs la guerra civil i l'impagament dels jornals per part del contractista encarregat d'aixecar l'obra, doncs van fer que l'embassament patís continus retards i paralitzacions. No va ser fins al 1941 quan Franco, pretenent convertir els Monegres en una zona agrícola amb més de 300.000 hectàrees de regadiu, doncs va procedir a reprendre les obres de construcció de pantans, entre ells el pantà de Mediano. No obstant això, doncs, el projecte inicial no submergia el poble, per la qual cosa una tensa negociació per les compensacions de l'expropiació, doncs, es va posar en marxa en aquell moment. Bé, doncs, Mediano, doncs, era un petit poble amb 14 cases de pagès, tampoc no era una gran població, no? Però bueno, tenia la seva vida, corresponents a altres tantes famílies, i si bé hi va haver gent que aviat va abandonar el poble davant la manca de futur clar, estem parlant de mitjans dels 40, cosa així, doncs, pots imaginar. Doncs, les ridícules quantitats que s'oferien per les propietats i terres expropiades, es va aplicar una llei de 1879,
0: van tirar força enrere.
1: Per la qual rebrien el valor d'una propietat similar, no pels danys ocasionats. De tal forma que els hi donaven quatre rals.
0: Ja.
1: Perquè és el que els hi tocava l'un per l'altre.
0: Sí,
1: ja,
0: el
1: ja
0: que fa la llei fa la trampa.
1: Exactament, ja que es van fer perquè no havia de donar calés.
0: Ja està.
1: Sí, va fer. Sí. Doncs bueno, va fer que bona part de la gent es negués a anar-se'n, provocant l'alentiment de les obres. Obres que, dutes a terme per Dragados i Construcciones, per 250 milions de pessetes...
0: Un històric.
1: Moment, i utilitzant gran quantitat de presos polítics republicans com a mà d'obra esclava, doncs, contràriament al que es podria pensar, van omplir de vida el poble amb els seus treballadors. O sigui, d'aquesta manera, Mediano va arribar a tenir uns 800 habitants i tota mena de serveis, des de bar, cinema, bai, carnisseries, perruqueries... Mira, ironies de la vida que han acabat, el que anava a matar el poble justament li estava donant la vida. O sigui, que va ser en el moment de construir el que anava a carregar-se el poble, que resulta que tenia el poble més vida que havia tingut. O sigui, coses d'aquella rara.
0: Déu-n'hi-do. Clar, quan parlem de curiositats, diguéssim, geogràfiques, a mi m'agrada molt que la gent pugui, en el seu imaginari, retratar exactament què era allò, perquè no és el mateix parlar d'un lloc que d'un altre. Les circumstàncies geogràfiques marquen molt, fins i tot la història, fins i tot la curiositat, l'argumentari que deixes anar a Ireneu. I ho dic perquè és molt important això, entendre exactament l'entorn i la geografia de la que estem parlant.
1: Sí, no, per això, que estem parlant allà d'un poblet allà perdut, un poblet, a veure...
0: No sé com... En castellà diuen aldea, quan un poble és tan petitó...
1: Sí, no, però això no era una aldea, o sigui, era un poble petit, bàsicament.
0: Molt
1: podia
0: petitó,
1: tenir sobre uns 100 habitants. O cosa així, podia tenir en aquell moment. Clar, després va multiplicar per 8 per tota la gent que va venir, però bueno.
0: Clar.
1: Cap al 1960, el projecte va observar la incorporació a la presa d'una central hidroelèctrica gestionada per Enel. Però els continus retards als tribunals pels recursos de la família resistents al desallotjament van arribar a exasperar els interessos de la hidroelèctrica i dels regants de la zona baixa d'Osca, que, hàbits del negoci fàcil en plena època desarrollista, que ja vam parlar d'això dels cotxes, dels Gràcies Manolo i els cotxes d'aquí, que anava sota mà i tot això, que ja això era història, no, estem parlant del 60. Estem parlant del 60, eh?
0: Sí, totalment.
1: Que recordem que això ve del 15, del 1915. Estem al 60,
0: sí, ja. Sí, imagina.
1: Doncs, bueno, tota aquesta gent doncs, va pressionar les autoritats franquistes perquè entrés d'una punyetera vegada en funcionament l'embassament. Sí, clar, ja, jo tants anys ja que estigués allò... No podia ser.
0: Aquí
1: no
0: es,
1: podia
0: va,
1: ser.
0: Es van rebel·lar.
1: Sí, es van rebel·lar, clar, els de dalt, perquè els que volien fer el negoci, i en aquell moment, i no, la gent d'allà del poble, doncs, a base de traves legals i tot això, doncs no els hi deixaven.
0: Bueno, tanmateix, aquest llogaret, que dèiem abans, no em sortia la paraula, en castellà és el de llogaret, sí. Poble molt petitó, al final es converteix en una pedra a la sabata pels de dalt.
1: Sí, total.
0: Tan petit, però tan punyent.
1: No, clar, perquè clar. Estava impedint que aquell gran embassament doncs, no funcionés. I clar, sí, amb el negoci que havia darrere.
0: Imagina't.
1: I això, estava això. Bueno, el corró estatal es va posar en marxa i es van començar a derruir les cases dels que havien venut. La diferència era que es feia a cop de dinamita. O sigui, no era allò que vas ficar la màquina i tirava a terra. No, a cop de dinamita.
0: Dinamita,
1: l'explosió de la qual s'utilitzava per destruir tal l'extraordinària resistència d'unes pedres centenàries com la d'aquelles masies, com la moral dels que no volien anar-se'n. O sigui, clar, arribaven això, doncs saltaven tots els vidres i tot això, i mira, què tal? Doncs, no obstant, mentre es mantinguessin a casa seva, doncs el pantà no podria entrar en funcionament, tot i que ja estava fet.
0: No, clar.
1: Bueno, o almenys això els havien promet des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: O almenys això els havien promès. Ai, que ja m'espantes.
1: Ja, sí, doncs espantat.
0: Ja.
1: El 27 d'abril del 69, de 1969, va aixecar amb un fort aiguat que no va parar en tot el dia, provocant la crescuda del riu Cinca. Tanmateix, a les 6 de la tarda, després de la missa de la mort, per la mort d'un veí, els veïns van veure aterrats que allò no era com tantes altres vegades. El nivell de l'aigua estava creixent a una velocitat endimoniada, amenaçant d'inundar el poble. Les comportes de fons del pantà no estaven obertes. Carai. I, oh, casualitat, això, l'únic telèfon de la zona no funcionava per la pluja.
0: Ja.
1: Sí, ningú atenia les seves trucades.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, estava això. Tu
0: posa... Era com haver convertit aquell poble en un poble fantasma.
1: Sí, a veure, la gent que hi vivia...
0: I aïllat vivia. I oblididat.
1: Sí, sí, però és que a sobre...
0: Aquí us quedeu.
1: Tu imagina't que estàs aquí a casa teva i tu veus que l'aigua puja.
0: Sí,
1: puja,
0: que allò va, el nivell puja, va pujant. Puja.
1: Hòstia, hòstia. De pressa i corrents...
0: Però que ningú t'escolta...
1: No, que ningú t'escolta, el telèfon no funciona, allò continua pujant...
0: És com si haguessis desaparegut.
1: Sí, exactament.
0: Vull dir, no veu ningú, no t'escolta ningú, no et vol ningú. Déu-n'hi-do.
1: De pressa i corrents, els medianencs que resistien el mòbing franquista com l'aldea d'Astèrix, doncs van veure que o evacuaven o posaven en risc la seva vida. O sigui, ja no era qüestió ja de posar-me farruco, sinó que l'aigua ja no perdonava.
0: Ostres.
1: Així que davant l'augment...
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà davant de l'augment inexorable del nivell de l'embassament, doncs van recollir corrents els pocs estris que van poder traslladar amb els precaris mitjans de què disposaven. I, bueno, la indignació i la impotència de veure submergit el seu poble... Clar, de fet, és que no s'havia ni traslladat al cementiri. O sigui, tenies allà tots els morts... Allà,
0: sí,
1: tot, no,
0: que, això. Que ja sabem que en aquests casos és una de les coses principals.
1: Que s'hauria de portar. Sí, sí, doncs allà no va això. Ja. Doncs, bueno, doncs tot això doncs, va omplir de llàgrimes l'ànima d'aquella gent.
0: Clar.
1: Fins i tot una àvia que vivia sola va decidir que abans moriria ofegada que abandonar casa seva.
0: Què dius?
1: Sí, sí. Tancant-se per dins i negant-se a sortir d'allà del seu mas. Tan sols la força bruta de la Guàrdia Civil, enderrocant la porta, doncs va ser capaç de doblegar la tossuderia desesperada d'aquella dona que no només perdia una casa, sinó que perdia tot. O sigui, la seva vida,
0: el
1: seu record,
0: la
1: seva història, els seus morts...
0: Els seus morts, la seva gent...
1: O sigui, tot ho perdia amb aquella dona. Doncs bueno, va entrar a cop de porra i se'l van treure.
0: Al final, la seva identitat és aquest el problema més gran, no?
1: Durant 3 dies, el cel es va obrir en canal, plorant com mai abans no ho havia fet. Uh-huh. Evacuats durant quan l'aigua ja arribava fins als genolls, el que no van poder emportar-se va pujar a les golfes en la vana esperança que l'obertura a temps de les fins aleshores, bloquejades com portes de fons, impedissin el desastre. L'embassament va arrasar amb tot. En aquells 3 dies d'abril, el nivell va pujar 18,5 metres, Mare. Enfonsant sota l'aigua tot el que quedava de mediano, Clar. Obligant les 6 famílies que van aguantant fins a la fi a buscar-se una nova vida. O sigui, així per les bones. Uns es van instal·lar a les cases de la Confederació Hidrogràfica va construir més amunt. Uh-huh. D'altres se'n van anar a pobles propers i d'altres van haver d'anar-se'n amb la família cap aquí a Barcelona. Uh-huh. Però tots... amb les seves existències trencades, sense remissió, convertits, en el pitjor dels casos, en autèntics morts vivents.
0: Un desastre. O sigui, va ser un desastre.
1: De fet, mai es va saber què va ser el que va passar. No es va saber, però bueno.
0: Bueno,
1: la Confederació Hidrogràfica diu que ningú va donar cap ordre, que van fallar les comunicacions per les pluges i va ser tot un desgraciat succés. Els evacuats no dubten que va ser absolutament premeditat per impulsar la seva llei i fer-los fora del poble, perquè estava donant pel sac allà enmig de... Sigui un o sigui un altre, de mediano tan sols queda la torre de l'església, testimoni mut del patiment i la tristesa d'una gent, les vides de la qual van ser sacrificades sense misericòrdia, per satisfer les necessitats d'aigua de zones més seques, però sobretot per satisfer les ànsies de negoci de gent que ni vivia, ni coneixia, ni li importava el més mínim al territori ofegat.
0: Que sol passar, que sol passar.
1: Un any després encara es recuperaven coses de les cases. La pròxima vegada que aneu al lavabo, recordeu que d'aquella aixeta oberta amb tanta alegria, doncs potser que no només surti aigua, sinó també dolor, indignació i injustícia. Tinguem-ho en compte.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Frapant.
1: Home, són d'aquelles històries que dius, si et poses una mica, tens una mica d'empatia, o si et tremola, o si et fareix dins de l'ànima. O sigui, jo quan vaig assabentar-me d'aquesta història, jo sé que no em va deixar...
0: Hi ha una cançó del Serrat que es diu Mi Pueblo Blanco, que acaba parlant, fins i tot, no sé si ho recordes, és en castellà, estava parlant fins i tot de la memòria dels morts i de tot plegat. Ves per on, potser no, clar, no té res a veure, però no, m'ho has recordat molt, Ireneu.
1: Sí. No,
0: és que... L'estem escoltant per aquí darrere, fixa-t'hi.
2: Duerme mi
0: L'Albert l'ha trobat amb rapidesa. Escolta, escolta una miqueta.

0: No, és això.
1: Ireneu.
0: Clar, quan t'enteres d'aquestes històries, dius...
1: Potenta la història.
0: Sí, sí. A veure, que aquesta perquè va ser molt frapant, però pots imaginar que a qualsevol dels pantans que tenim per aquí també ha passat coses semblants.
1: De ben segur, el que
0: igual
1: passa...
0: no tan extrem...
1: Que la història, saps què ens diu?
0: Que es repeteix.
1: Que sempre guanya sí. El pantà. Los visillos a ese hombre joven. Molt bé, hombre joven, tu també ets un hombre joven, sí, home, sí, sí, com diu el Serrat.
0: Serà, perquè una altra cosa.
1: Ireneu, la setmana vinent més...
0: La setmana que ve ens anem cap al meu poble.
1: Sí?
0: Sí.
1: Brutal, fantàstic.
0: I explicarem per allà, doncs, que tenim per allà un patrimoni romànic...
1: Sí, senyor.
0: ...que ningú no el fa cas.
1: És el que passa, és el que passa. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
0: Bé, a vosaltres. I... Ja porto 11 temporades donant-vos sí, sí. Les gràcies, també.
1: Sí, sí.
0: Per l'oportunitat, no?
1: I nosaltres encantats.
0: Oh,
1: et sembla si marxem amb aquesta cançoneta?
0: Som-hi.
1: Sí, ens anem cap al No t'ho creuràs. Sempre ens ho acabem creient, perquè
0: sí, sí, sí.
1: Ho explica molt bé, en aquest cas, avui la Marina. Per tant, aquí ens quedem, que volem saber per més coses. Gràcies, Ireneu.
0: A vosaltres.

0: Les 10 i 38 minuts, no t'ho creuràs, o sí que ens ho creurem. Vaja, al final ens ho acabem creient sempre, perquè en aquest cas, avui, aquest episodi d'autoconeixement, perquè al final és una mica també això, avui està signat per la Marina Mallar, coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga, d'altres disciplines com la meditació, experta en fer-nos cavilar, en fer-nos pensar i reflexionar. És la Marina. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
1: Molt bon dia, molt contenta.
0: Fantàstic, nosaltres sí. També de veure't. Estem contents de que estiguis aquí i que ens expliquis coses.
1: Un plaer.
0: Molt bé. Escolta, per cert, estrenes juny, calendari de juny també d'aquesta secció.
1: Quin privilegi.
0: Això sempre és xulo, no?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: I tant.
0: El juny que ens ha de portar fins a l'estiu, encara queden uns dies, però ens ha de portar fins a l'estiu. El juny sempre
1: però
0: és especial.
1: Però que em fa molta calor, sisplau.
0: Sí? Tu no pateixis. Ai. No pateixis que ja ho arreglarem.
1: A veure.
0: Sí, farem una trucada d'aquelles que nosaltres tenim contactes.
1: Sí.
0: I escolta, que no faci tanta calor, eh?
1: Bueno, almenys aquí ja està fantàstic.
0: Sí, home.
1: Per la
0: sí.

0: companyia, per la temperatura,
1: gràcies,
0: per tot.
1: Gràcies,
0: gràcies. Sí, sí, sí.
1: L'aire condicionat es posa mira, fins i tot vermell de sentir-te, que dius que... Sí, sí, sí, mira, mira, mira, s'ha posat vermell. Sí. Home, clar, perquè l'estàs afalagant. Molt bé.
0: Vinga.
1: Què ens explicaràs avui, Marina?
0: Ai, mira, avui porto pues, una temàtica de molt bon rotllo, perquè,
1: sí?
0: Mira, amb tot el que
1: rotllo
0: hi ha al voltant, dic que avui porto alguna per també fer-nos riure, reflexionar. Sempre hi ha un punt de reflexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Però, mira, justament aquest cap de setmana, no sé si puc dir això, no? Però vaig anar al teatre a veure...
1: I tant que ho pots dir, pues, faltaria més.
0: Vaig anar a veure el podcast de la Ruïna i dic, m'he inspirat amb ells, perquè són fantàstics, que per ser la meva cunyada va sortir, va ser fantàstic, i dic pues mira, portaré aquí algunes pifiadetes, anem a dir pifiadetes,
1: sí?
0: No? De situacions reals que la gent ha viscut a la feina. Llavors, a veure, els nostres oients...
1: Pifiades, relliscades, coses que passen.
0: Sí, sí, sí, coses que, bueno, cagada monumental, no? Que dius, mare meva, què m'ha passat a la feina? Aquí els nostres oients també poden escoltar i també pensar, ostres, jo he tingut alguna pifiadeta a la feina que m'hagi passat. Així que jo ara, explicaré diverses i podem fer votació. No sé com veieu. Amb Adeu podem fer votació. El tècnic també, si vol votar, a veure quina li agrada, a veure de les que
1: farem
0: explicaré.
1: Com una mena de top 10 de les pifiades.
0: A veure, amb el temps que tenim, a veure quantes pifiades podem dir, però bueno, també els nostres oients també poden votar emocionalment i si no després amb el nostre post, no? Que sempre sortirà a l'Instagram, que expliquin allà o que escriguin quina és la situació que més els agrada.
1: I voldràs que cerquem alguna cançó relacionada amb això?
0: I tant. Si és possible, això
1: dones.
0: És el directe, és el guai del directe,
1: sí.
0: No? Que aquí
1: que sí.
0: Todo vale i és molt guai. Bueno, va, vols que comenci amb la primera?
1: Sí, sisplau.
0: Va, no sé si l'heu escoltat aquesta, però és molt bona, a mi em va encantar i per això l'he seleccionat per avui. Mira, imagineu-vos que aneu a una entrevista de feina, i, bueno... Lo típic, no? Vas a una entrevista de feina, et fiques la millor camisa que tens, no?
1: Sí.
0: Repasses mentalment totes les típiques preguntes que et poden fer a una entrevista. I això va ser als estudis de la BBC de Londres. Fins aquí tot normal, no? El que no és normal, que és el que li va passar al protagonista d'aquesta temàtica d'avui,
1: el protagonista,
0: sí, era un noi, doncs mentre ella estava esperant a la recepció, no?, per fer-li una entrevista, no?, apareix una persona d'allà i la mira i diu, vine cap aquí, i hi va anar, no?, perquè no recordo molt bé de quina feina era, però era com si fos un tècnic, no?
1: Val.
0: Doncs sense entendre gaire, doncs passa... l'acompanyen al maquillatge, a la zona de maquillatge allà, i ell no en tenia res, però diu, bueno, no ho sé, no, a lo millor és una entrevista molt important i volen que em fiqui més guapo encara, no? Atenció, no?, quan l'acaben de fer el maquillatge i el fiquen tot mono, passa i li fiquen el micròfon... I després li diuen que passi, i ell passa, no?, lo típic,
1: sí,
0: no?, que obres
1: passi,
0: allà
1: passi,
0: una porta,
1: sí,
0: i es troba, atenció, es troba en directe davant de les càmeres.
1: Molt bé.
0: Allà, en una entrevista de la BBC.
1: Sí, de la BBC, allà.
0: Sí, sí, sí. Llavors, clar, ell es va sentar, més que hi ha les imatges del directe, hi ha
1: les brutal,
0: imatges,
1: no?
0: Sí, sí. I li comencen a fer preguntes... que no tenia res a veure amb l'entrevista, no?
1: Evidentment.
0: Sí, sí, perquè es pensaven que era un expert, un candidat, un expert, no sé si era científic.
1: Sí, sí, és igual.
0: Sí, però és que a més el noi va continuar responent les preguntes.
1: Sí, li va seguir el rotllo que
0: sí, va seguir.
1: I que es va quedar igual.
0: Tu imagina't allà que vas a una entrevista, et fiquen ben guapo, et fiquen un micro, obren una porta, entres i estàs en directe davant de milions de persones.
1: I que et fan parlar o t'interroguen sobre coses que tu potser no en tens ni idea.
0: Sí, sí. No, però el noi se li veu a l'entrevista.
1: Era coherent.
0: Sí, sí, mirava a tothom, saps? Però hi contestava, no?
1: Sí, sí.
0: I al final, doncs, es veu que va dir, escolta, que jo he vingut aquí a una entrevista de televisió.
1: Que sapigueu que jo em dedico a una altra cosa i que realment us he contestat per educació, però no sé ni què dir, no?
0: Clar, i la meva pregunta és, tu què fas, no? Tu vas a una entrevista. Uh-huh. I tu arribes allà, clar, tampoc saps molt bé com serà l'escenari, no? Tu el que vols és que et contractin, no? Sí, sí. Si me tienen que maquillar, pues que me maquillen,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, el que faci falta.
0: Clar, clar, bueno, mira, va ser una anècdota molt bona.
1: Bueno,
0: suposo
1: que al final és ser natural, no? Perquè
0: sí, que, no, totalment.
1: És que no et quedi una altra, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Això, bueno, coses que poden
1: passar.
0: Això és
1: una pifiada que diu
0: una ella. Bona pifiada, però, una bona pifiada, perquè no li van consti... dir ni el seu nom ni res.
1: Clar. Que consti que és una pifiada simpàtica.
0: I tant.
1: Però després n'hi ha de potents, no. de fortes.
0: Sí, sí, sí. Aquí vaig a fer una barreja. Va, però...
1: Per això et dic, per això et dic. Molt bé, molt bé.
0: Amb humor també, va. Tot amb humor.
1: Bueno, sí, sí, que també va bé.
0: La segona, vale? Ja tenim la primera,
1: veure,
0: no?
1: La segona del rànquing.
0: La segona és que, bueno, tu imagina't, no?, que també vas a la feina, no?, ja t'han contractat, no?, amb els nervis. No, que tu estàs allà amb els nervis del primer dia, que tot estigui bé, que sí. Tu estiguis bé, entendre tot el que et diuen, no? I arriba un moment que et presenten el que serà, no?, finalment el teu jefe, tal, tal, tal, Carlos, i tu, vale, tot molt bé,
1: sí, sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: No? I tu allà estàs, i durant un any, durant tot un any,
1: sí.
0: Entre reunions, entrevistes, bueno, situacions del dia a dia...
1: Sí.
0: Pues estar allà tu tan tranquil·lament allà parlant, no? Que sigui Carlos, que Carlos per allà, i de sobte...
1: I de sobte...
0: Et dones compte que t'has equivocat.
1: T'has equivocat amb què?
0: El teu jefe no es diu Carlos, es diu Marcos.
1: Ah, carai.
0: Llavors,
1: val, val. I portes... això després d'un any.
0: Després d'un any. Però és que el fort és que cap dels seus companys... Li havien dit...
1: Li havien dit, deixa d'anomenar-lo d'aquesta manera perquè no es diu així, es diu d'una altra manera.
0: Clar, tu t'imagines...
1: Maco, maco.
0: Tu estàs allà parlant i tal, i dius, Carlos Marcos, i et portes tot un any dient-li el nom malament.
1: I l'altre com... no et rectifica.
0: No, perquè jo crec que allà va ser una conya de tothom, sí, i va dir, a veure hasta cuánto aguanta, no?
1: A veure quan descobreix que...
0: Sí, sí, i es va donar compte en un moment durat que jo dic, jo moltes vegades a mi diuen, Marina, Marina, però potser li dirien amb algun, no sé, un nickname d'aquests, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, pues això va ser una d'altres pifiades. Jo penso moltes vegades, no?, les persones, no?, que tenim, pues, no?, pèrdua auditiva, que a vegades confonem les paraules...
1: També.
0: És una putada, no?, que no et diguin això. Llavors és... Sisplau, si hi ha aquesta situació, pots fer aquest moment, no?, de diversió, doncs un dia o una setmana, però un any,
1: un any,
0: és molt de temps, eh?
1: És torturar aquella persona.
0: És torturar aquella persona, sí.
1: No és de rebut, vaja.
0: Sí, sí, sí, doncs mira, això va ser una situació real que es va viure, no sé a quin any, la veritat,
1: sí, sí.
0: Però, bueno, coses que poden passar i durant tot un any... Pues imagina't, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí,
1: més
0: sí.
1: Pifiades, va.
0: Bueno. Aquesta també és molt bona, no? Tu imagina't, no?, que comences pues, una relació amb la parella, no?
1: Sí.
0: Ara, no? Vosaltres porteu molt poquet, no?
1: Ja, sí, molt, però poquíssim, sí.
0: Pues tu imagina't, no?, en un moment allà a la feina, momento de subidón, no?,
1: sí.
0: Parlant amb la teva parella, i decideixes, pues... en un moment donat, aprofitar un moment per enviar-li una fotografia a la teva parella via mail.
1: Via mail.
0: Via mail.
1: Molt bé.
0: I què passa aquí?
1: I li envies una foto per què? Perquè li vols enviar?
0: Bueno, perquè mira, vaig un moment al lavabo, no? Vaig a fer-me una foto d'aquesta per després estar a casa ben contents els dos,
1: Val. Clar, és que no t'acabaves d'explicar.
0: Ara es comença
1: a entendre.
0: Bueno.
1: Diries una foto molt personal i íntima.
0: Jo crec que és molt, molt, molt personal. Va ser molt personal aquesta foto.
1: Personalíssima.
0: Bueno, doncs...
1: L'envies per mail.
0: Sí, l'envies per mail. I què pot passar aquí? Que en comptes d'enviar-li a la teva parella, li envies a la responsable de recursos humans.
1: Maco, també.
0: Llavors...
1: Depèn de què sigui l'empresa, però vaja...
0: També, sí, ho hem pensat, però bueno...
1: Li envies a la responsable.
0: Sí, a la responsable de recursos humans.
1: Maco.
0: Ara tens... Crec que són uns 6 segons per esborrar, per decidir el control Z,
1: vale,
0: no?, el que fas.
1: Vale, sí.
0: Però abans crec que això no existia,
1: no,
0: i a més, amb 6 segons potser no et dones compte, no?, de l'emoció. Mira, que li vull enviar un regalito.
1: Difícil reaccionar, amb 5-6 segons, 7,
0: sí,
1: com a molt.
0: Sí, clar, no,
1: molt
0: és
1: difícil.
0: Que des d'aquí demano a les responsables que porten tot el tema dels correus que, sisplau, hi hagi alguna opció, no?, per esborrar, sí, eliminar,
1: home,
0: editar aquell mail que has enviat, perquè moltes vegades, pues, en comptes de dir dir buenos días, dices bonus dus, no?
1: Sí, sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: coses d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: cagadetes que si dius, ostres, si parles amb algú que per tu ets important...
1: Déu-n'hi-do la pifiada aquesta.
0: Què et sembla? O sigui, com
1: és,
0: creus que...
1: Mira, la gran incògnita és com va reaccionar la responsable, perquè sí. al final és l'interrogant més que penja de més força és aquest. Com va reaccionar, no ho sabem.
0: No ho sabem, la veritat és que no ho sabem, però des d'aquí jo m'imagino la reacció
1: sí.
0: d'aquesta noia
1: yeah.
0: que l'envies aquest missatge amb molt bona intenció.
1: No, clar.
0: Llavors és com, ara com mires tu a la cara de la responsable de recursos humans? Perquè clar, no ho pots esborrar.
1: Aquí has de dir la veritat i has de dir, mira, això era sí. per la meva parella, ja sé que sembla rebuscat i passat de rosca, demano disculpes, això anava, però i jo tinc dubtes de que aquest home continuï en aquella empresa.
0: Sí, bueno, és una noia, és una noia, eh?
1: Val.
0: És una noia, ja...
1: No ho sé, en fi.
0: Pot ser, podem, pot passar això.
1: No ho sé, la relliscada és d'aquelles que per emmarcar.
0: Sí, són aquestes que dius, mare meva. Llavors, bueno, portem aquesta, no? Uh-huh. També portem la del noi.
1: Sí.
0: I quina altra és que com he barrejat ara? He anat a l'entrevista de la BBC, no?
1: Exacte.
0: I, bueno, el del nom que el dius malament, la de la foto.
1: Sí.
0: I volia acabar amb aquesta,
1: a veure.
0: També. I és que el títol la podíem ficar com a titular, no? La meva mare em va aconseguir la feina.
1: Què dius?
0: Em va aconseguir
1: molt
0: la feina.
1: Bé, molt bé.
0: I es veu que era un noi que portava, un noi jo crec que bastant jove, no? Que portava bastant de temps entregant currículums i lo típic, no? Que tu vas, pues, al final et truquen amb els nervis i tal, i bueno, amb l'esperança, sempre tens l'esperança perquè la cosa
1: sí,
0: pues, està fotuda i la veritat és que bueno, vas a una entrevista, a vegades no et responen, a vegades sí, i
1: està claríssim.
0: Amb una d'aquelles que estava posant el noi molt il·lusionat amb aquesta empresa, no?
1: Vaja, que hi tenia totes les il·lusions
0: posades. Tenia l'esperança ja ficada, doncs el van trucar i li van dir que malauradament pues, no havia estat seleccionat.
1: Bueno, allò que passa.
0: I dius, ostres, quina ràbia. El noi va dir, bueno, pues, quin rotllo, no? No m'han
1: sí,
0: seleccionat.
1: Sí. Bueno.
0: Però la seva mare, superprotectora aquí, madre superprotectora, ahí como que mi hijo no puede estar en esta empresa.
1: Ja, no es conforma.
0: No es va confondre. I què va fer la mare?
1: Què va fer la mare?
0: Va trucar.
1: Què dius?
0: Va trucar a l'empresa, es va presentar
1: allà. Soy la madre del que no habéis querido.
0: Exacte, bueno. Va presentar allà i va dir, ¿cómo que mi hijo?
1: Sí.
0: No sé, jo me l'imagino, no? Sí. Ostres, ¿cómo sí. que mi hijo?
1: Escolti, vull que m'expliquin el per què.
0: Sí, i llavors, va defensar el seu fill, bueno, amb moltíssims, i suposo, imagino que amb molts bons arguments, no? Va explicar a lo treballador, lo responsable, que era
1: sí.
0: la bona persona i que cometien ja. Realment un error i que li donessin aquesta oportunitat només per veure, no?, que s'havien equivocat.
1: Uh-huh.
0: I, el noi, quan es va enterar d'això, bueno, quasi bé, pues, agafa la seva mare i li diu, però què has dit? Quina vergonya, no?
1: Uh-huh.
0: Doncs mira, al final el van trucar.
1: Sí?
0: I el van agafar.
1: Què dius ara?
0: Sí, el van agafar.
1: Jo pensava que el factor sorpresa seria que qui van agafar és la mare.
0: Ja, bueno, jo crec que, mira, no. El noi l'han d'agafar i a la mare l'han d'agafar de comercial.
1: Jo crec que sí.
0: L'han d'agafar de comercial
1: o sigui,
0: i de ventes.
1: Al final l'agafen perquè la mare els convenç.
0: Sí, sí.
1: Però quan ell se n'assabenta que l'agafen per aquesta raó, suposo que la vergonya del noi doncs,
0: home,
1: és impressionant.
0: Tu imagina't, perquè això jo crec que és un comentari, això, tot
1: jo,
0: això, tota l'empresa. Tu imagina't, entrar cada dia allà, uh-huh. sabent que la teva mare és qui ha insistit perquè tu estiguessis allà, no?
1: Mira,
0: però bueno, té la feina, tu.
1: És, tal com estan les coses avui en dia...
0: Té la feina.
1: Escolta, dono per bo. Dono per bo.
0: Sí.
1: T'ho dic seriosament.
0: Sí, sí, totalment.
1: Però déu-n'hi-do, quina relliscada. He de
0: sí.
1: dir, m'agrada perquè avui... De vegades la vostra secció, evidentment, té dos punts. Sempre... És molt, molt simpàtic tot el que expliqueu i fins i tot aquests punts de divertit.
0: Sí.
1: Però sovint també, no ens enganyem, Marina, té el seu punt, a vegades, si no dramàtic, home, doncs punyent i
0: sí.
1: per reflexionar.
0: Dolorós.
1: I avui m'agrada perquè li has volgut donar tot aquest registre que al final és tot molt simpàtic,
0: sí.
1: Però que suposo que d'aquí hem de treure alguna conclusió. Escolteu, els errors, s'han d'aprendre dels errors.
0: Totalment.
1: I de vegades fins i tot riure dels errors.
0: Totalment. Al final, mira, nosaltres sigui, som persones i tenim emocions, tenim situacions i aquestes pifiades també ens diuen un altre cop que som humans, no? No som com intel·ligència artificial,
1: sí,
0: i aquí,
1: senyora,
0: passen coses a vegades que dius, què et sembla si fem això? Doncs pues ho fem, no?
1: Ho fem, ja
0: i ja està.
1: Ai.
0: I fas amb la molt bona intenció i ja està, i són situacions que ens poden passar i, bueno, doncs pues volia, mira, fer aquesta part també
1: d'humor,
0: de treure també, no?, aquesta sensació, no?, de xafogó que tenim, o aquesta sensació de pressió, no?, de dintre de la feina o personalment, sí, sí, eh?, dintre de la vida personal. Llavors, bueno, doncs pues portava això, no?, per riure'ns una
1: clar
0: miqueta,
1: que, sí,
0: que és dimarts, no?, i són quasi les 11 del matí. Digo,
1: el primer, no, primer dimarts. Dimarts de juny. Eh?
0: Sí, el primer dimarts de juny, que per això està fent molt bon
1: però
0: temps.
1: Però deixa'm dir-te que jo crec que és molt interessant perquè aquí li donem valor, fixa-t'hi, a l'error humà.
0: Total.
1: Davant de la intel·ligència artificial, davant
0: totalment
1: de tot el que veiem que cerca la perfecció, li donem valor a una cosa tan humana com és l'error.
0: Totalment, totalment.
1: I d'això es tracta una
0: totalment
1: mica.
0: Totalment. Llavors, dels que hem dit, sí, quin és per tu el que més t'ha agradat? A veure, tenim el
1: a veure,
0: de, va, per fer votació,
1: sí,
0: no?
1: La fotografia, li demanarem a l'Albert que aixequi encara que sigui el braç.
0: Ah, vale, fas així.
1: A veure, jo t'ho vaig anomenant el de l'entrevista, d'aquell que no s'esperava que l'acabessin entrevistant, el de la fotografia, la fotografia, sí? Crec que està votant el de la fotografia, eh? Sí, ell vota el de la fotografia,
0: la fotografia,
1: que de manera errònia s'envia a la cap dels recursos.
0: Tu t'imagines,
1: vale?
0: Eh?
1: Molt bé.
0: Fa xic, bueno, amb el cap.
1: Molt bé.
0: Molt bé, i tu quina...
1: T'he de dir que per fer-ho diferent, perquè l'Albert d'alguna manera, sí, hem coincidit. Jo,
0: estàs molt bona,
1: però
0: eh?
1: També et dic la veritat. El de la mare és entranyable.
0: És entranyable.
1: I una mica per fer homenatge a les mares,
0: molt bé.
1: Jo voto aquest, però perquè és entranyable.
0: Molt bé.
1: I tu quin votes?
0: Bueno, jo estava entre dos, entre el que ha votat l'Albert i també en el primer, el noi que va ja fer l'entrevista, pobret, i està en el directe, perquè això ho podeu veure, crec que surt de YouTube, així que jo em quedo amb el noi de l'entrevista.
1: El noi de l'entrevista. Doncs mira...
0: Repartits.
1: Repartits.
0: Així és, clar que sí. A veure què diuen els nostres oients.
1: Clar que sí, a veure. Sí, si ens envien un correu el que sigui o
0: sí,
1: el truquen
0: sí,
1: el que sigui, doncs que diguin la seva.
0: Molt
1: escolta'm, t'he promès una cançó.
0: Vinga.
1: Vale?
0: Vinga.
1: Mira, és de la Fiona Apple, d'acord?
0: És
1: una cançó que es diu A Mistake, i és que al final retrata els sentiments d'això, de cometre errors constants a la vida. N'hi ha de molts tipus, n'hi ha de més perillosos, n'hi ha de més intranscendents, però sigui com sigui... Una mica ens ve a dir la cançó que, sobretot, l'autoexigència està molt bé, però sobretot el perdó envers a tu mateix,
0: vale,
1: a tu mateixa.
0: M'agrada.
1: I aprendre una mica dels errors.
0: Vinga.
1: I fota-t'ho a l'esquena, què carai.
0: Vale, m'agrada.
1: La compres?
0: Vinga, la compro.
1: Marxem amb aquesta cançó.
0: Vinga,
1: avui, Marina?
0: Vinga, molt bé. T'ha agradat, no, llavors?
1: M'agrada molt, perquè li has donat aquest toc simpaticot que de vegades també ens fa falta a totes i a tots. Moltes gràcies, Marina Mallart, i a continuar, que no és poca cosa.
0: I tant,
1: eh?
0: I tant.
1: En certa manera, visca els errors.
0: Visca els errors, doncs sí.
1: En certa manera, eh?
0: Sí,
1: els errors
0: sí,
1: bons, els digeribles.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, tant, i tant.
1: Molt bé, gràcies.
0: Vinga,
1: Marina.
0: Adéu.
1: Fins la propera. I a vosaltres, propera, estimades i estimats, moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Cometeu errors o no els cometeu, mireu de gestionar-ho de la millor manera i, mira, escolteu la República Santboiana, que no sé si és un error o no, però que demà hi serem, que és dimecres, i ens agrada de compartir-ho amb vosaltres. Fins ben aviat.

0: En punt les 11 del matí. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo intervé aquest matí a les jornades del Cercle d'Economia. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants a tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que el vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 aturats, al valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels sindicats minoritaris a Barcelona. Un de cada cinc docents ja ha votat a la consulta sobre el preacord que divendres van pactar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària. L'augment de casos i la saturació dels serveis ha impulsat la posada en marxa d'un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines. Es tracta d'un grup d'ajuda en què es poden compartir experiències, dubtes i pors. Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spumberg, i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet juga avui a Múrcia, primer partit del play-off de quarts de final pel títol, a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, al partit Sant Andreu-Mataró, a les 9. En futbol sala, Barça jugarà a les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i a Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus de temperatura.
3: Trescat Info.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts del matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant amb una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, CREART. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà d'alimentació macrobiòtica. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. El passat divendres, 29 de maig, es publicava el nou treball discogràfic de Lala Lovio, amb el títol Per què me miráis así. Doncs som-hi, comencem amb aquest avançament, El hombre del tiempo.
2: Nevada, la máxima de la nación con 26 grados. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente. Estarán espejados en las rocosas y en las praderas. ¡Oh, vaya!

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Un minut i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Iniciem l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, tal com dèiem a l'inici del programa, avui amb una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, CreArt. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, Laura, avui parlarem amb CreArt, presentem com una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, però no només això, oi?
1: Exacte, i ens presentaran un projecte que han desenvolupat a la Franja de Gaza durant aquest temps que ha transcorregut que està transcorrent, no? el genocidi, i creiem que és una proposta molt interessant i creiem que és important poder-la expressar i compartir aquí a la ràdio i amb les persones de Sant Boi.
0: Doncs ara ho expliquem. I ja tenim a l'altre costat del fil telefònic la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, que és la Carol Pujadas. Carol, què tal? Molt bon dia. Benvinguda a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: I des de l'altra línia telefònica saludem el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Enric, què tal? Molt bon dia i també benvingut a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs som-hi. Iniciem aquesta entrevista abans de parlar d'aquest projecte en concret que dèiem ara a la Franja de Gaza, que ho explicarem i en molt detall. Estaria bé, doncs, primer presentar exactament quin és el dia a dia de CreArt, quan s'inicia aquesta associació i amb quina principal motivació. No sé qui vol contestar. Carol, Enric?
2: Sí, començaré jo. Mireu, doncs, CreArt som una organització no governamental que neix fa 20 anys en intervencions en l'àmbit de la cooperació internacional a la Franja de Gaza, portant l'art com a eina per acompanyar, per fer suport psicosocial amb infants, sobretot, i persones en situació de vulnerabilitat. Som una organització laica, sense ànim de lucre, com dèiem, i fem servir l'art en diferents dimensions i diferents contextos vinculats directament a l'educació i contextos que tenen més a veure, de vegades, amb la salut i el benestar de la població, com dic, en contextos de vulnerabilitat o d'emergència. Som un equip petitó, som una organització, a Catalunya seríem entre petita i mitjana, som 8 persones i ens organitzem sobretot en dos àmbits, el de la cooperació internacional i després el de l'educació per la justícia global i l'economia social i solidària.
0: Mm-hmm. Hem dit que utilitzeu l'art com a eina de transformació social, d'educació, d'acompanyament psicosocial. Per què fa 20 anys vau creure que era bo fer aquest tipus d'intervencions amb l'art com a protagonista?
2: Bé, el fundador de CreArt, que és el Xene Gómez, és una persona que venia del món de les belles arts, és una persona amb un component, amb una mirada social important, i en aquell moment, fa més de 20 anys en realitat, doncs ell veu les opcions que té portar la pràctica artística i la proposta artística en contextos de violència, de conflicte, d'emergència. Veu el potencial que té l'art i a partir d'aquí, acompanyat de diferents persones vinculades a l'educació per la pau, es comença a desenvolupar una metodologia pròpia que passa sempre per les arts plàstiques, sobretot en aquell moment, i bueno, i comença a veure, doncs, l'impacte que té treballar amb infants i població que viuen contextos de violència màxima.
0: Mm-hmm. L'impacte. Quines són les conclusions? Quin és l'impacte final? Què és el que s'aconsegueix?
2: L'impacte final en projectes com el nostre és molt difícil de recollir. El que podem anar recollint en els 20 anys que portem treballant és l'impacte immediat o l'impacte a mig termini en les persones. En contextos, com dèiem, de Franja de Gaza o Mèxic, Guatemala o Senegal, on treballem des de fa 20 anys, L'impacte que hem anat veient sí que és la incorporació d'eines, sobretot amb equips d'educadors, educadores i persones vinculades a l'acompanyament psicosocial. Aquestes eines artístiques com promouen aquest benestar individual i també col·lectiu.
0: Clar, digues.
2: I en contextos d'educació, més en l'àmbit local, a Catalunya, per exemple, doncs sí que anem veient com l'art ens permet sensibilitzar sobre vulneracions de drets, tant en context local com internacional, i promoure la participació d'infants i joves i de tota la població.
0: Estem parlant amb CREART, amb la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i també amb el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Estaria bé també, perquè dèiem 20 anys i franja de Gaza. Això vol dir que fa molts anys, 20, són moltíssims ja, que esteu en aquesta zona del món, però també esmentàveu d'altres, oi?
2: Enric,
3: sí, efectivament. Treballem, a banda de la franja de Gaza, treballem a Centroamèrica, a Mèxic i Guatemala en concret, i també al Senegal. En aquestes tres zones del planeta treballem de forma estable, però puntualment al llarg de la nostra trajectòria hem treballat a d'altres zones, a Afganistan, Iran, Tailàndia i fins i tot altres contextos.
1: Com ha anat evolucionant la vostra manera d'entendre el paper de l'art en tots aquests anys de feina que porteu?
3: Doncs mireu, jo crec que el que ens ha refermat la nostra trajectòria en un convenciment, que és que l'art es pot posar al servei de la transformació social i té uns resultats increïbles. És a dir, nosaltres en tot el que fem doncs incorporem metodologies artístiques com a eina per generar processos de creació i també de transformació, processos també de vegades de denúncia, d'advocacy. I diguem que, jo us diria, si per fer-ho molt curt, que el fet d'incorporar l'art implica incorporar l'emoció, que actualment és el factor més important a l'hora de canviar actituds, de canviar orientacions, de desencadenar processos que acabin amb canvis, no? Per tant, us diria que l'art per nosaltres, al llarg de la nostra trajectòria, doncs es confirma i es reafirma com un element clau per generar processos de canvi.
1: I quan parlem d'art, a què ens referim? Quin tipus de branques artístiques feu?
2: Sobretot treballem des de les arts plàstiques, malgrat que en els últims anys hem anat incorporant altres metodologies, però artístiques, com la fotografia, per exemple, i amb diferents partenariats i agrupacions amb entitats especialitzades en el fotoperiodisme o la fotografia, però sobretot treballem des de les arts plàstiques.
0: Algun exemple d'aquestes intervencions, alguna d'aquestes activitats amb les arts plàstiques que ha donat bons resultats?
2: Sí, en el cas, per exemple, i us presentem una experiència així a nivell local, des de fa ja 5 anys treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Rubí, que té un programa d'educació per la ciutadania global potent dins de l'àmbit de cooperació internacional, i fa ja 5 anys que celebrem el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP, que és un dia que celebren, diguéssim, tenen reservat tots els centres educatius. I amb ella sí hem anat treballant cada any en la temàtica que és prioritària. Aquest any era l'antiracisme, i el que fem és treballar amb 7-8 centres educatius de la ciutat que creen una obra col·lectiva que finalment acaba exposada. És una obra de gran format que acaba exposada en el celler de Rubí, que és un espai de la ciutat, un espai magnífic, gegant, i fem una obra de gran format que després visiten les famílies també. I l'art en aquest cas ens permet doncs per introduir-nos especialment en temes de discursos d'odi i després també per promoure actituds antiracistes per part dels joves i les joves.
1: I ens podeu explicar com ho desenvolupeu en territoris com pot ser la Franja de Gaza o el Senegal, que heu comentat abans?
3: Doncs mireu, a la Franja de Gaza tenim un funcionament ben particular, perquè des de l'octubre de 2023 no tenim accés a la Franja de Gaza, i per tant el nostre treball s'ha de dur a terme principalment online. Nosaltres tenim una contrapart, per exemple, de Franja de Gaza, que es diu Palestinian Organization for Development, que és una entitat basada a la zona centre de la Franja. I aleshores, com treballem nosaltres? Doncs aquesta és una entitat que té una expertesa important en salut mental i suport psicosocial, i nosaltres a aquesta expertesa afegim l'ús de metodologies artístiques al servei de la millora de la salut mental i el suport psicosocial. Per tant, unint les nostres experteses, el que fem és treballar en projectes que aborden qüestions que tenen a veure, per exemple, amb el benestar socioemocional d'infants, de dones, de col·lectius vulnerables. De fet, ara tots ho són a la Franja de Gaza. Però diguem que la forma de treballar nostra, de crear art, i això sí que és, diguem, propi de totes les zones on les que treballem, és comptar amb aliances locals, amb aliades locals, organitzacions locals sobre el terreny, i mirem de sumar experteses de cadascú per construir projectes compartits. Així és més o menys com treballem.
1: I ens podeu explicar el projecte aquest que si no m'equivoco, ja ha finalitzat, que és el Strip Art?
4: Sí, de fet, Strip Art no, tècnicament no ha finalitzat, finalitza el 30 de juny, però és un projecte que vam pensar abans del genocidi i que va canviar arrel del 7 d'octubre del 2023. Strip Art és un projecte de resiliència cultural on el que volem és contribuir a generar teixit cultural, teixit comunitari, relacions socials i recuperar espais simbòlics per resistir culturalment en aquest context de genocidi. Aleshores, en aquest projecte Strip Art hem fet tres coses. D'una banda, hem fet suport psicosocial a més de 1.200 infants i joves incorporant metodologies artístiques, sobretot per abordar temes de pèrdua i dol. No només pèrdua i dol, però fonamentalment aquests temes. D'altra banda, hem impulsat un procés de residències artístiques per la resistència cultural. Això vol dir que hem seleccionat 16 artistes, 10 homes i 10 dones, perdó, i 6 homes, que durant uns mesos han percebut un salari i un suport material per recuperar les seves trajectòries artístiques, fer noves creacions artístiques i, a més, posar el seu art al servei de les necessitats de les comunitats, que ara mateix sabeu que estan molt castigades a la Franja de Gaza. Aquests 16 artistes, ja us dic, no només han creat o reprès les seves vides laborals o vides artístiques, sinó que han fet activitats artístiques a les comunitats, en espais de refugi, en escoles, en tendes. Del que es tractava aquí és de fer servir l'art i el talent d'aquests artistes en benefici del benestar socioemocional de les comunitats. I finalment, aquest projecte Strip Art també té un element d'incidència, un element de sensibilització que en aquest cas desenvolupem aquí a Catalunya i que implica doncs, el llançament d'una exposició, una exposició que incorporarà el treball d'aquests 16 artistes contractats en el marc d'aquest projecte i també l'edició d'un llibre, perquè hi ha un element que ens preocupa especialment. No només es tracta de respondre a les necessitats a curt termini a la Franja de Gaza, de què cal ara per fer suport a la supervivència física, material i cultural de Palestina, sinó també pensar a mig i llarg termini, com podem pensar en generar memòria col·lectiva sobre el que ha passat durant aquests mesos, aquests anys, i que segurament tindrà efectes a molt llarg termini sobre la vida dels palestins i de les palestines.
0: Utilitzes el terme resistència cultural, que important, no? És aquest terme, sobretot per oferir aquests espais que dèiem segurs, aquest suport emocional i aquest foment, sense oblidar, evidentment, aquest foment de la cultura.
3: Sí, sí, efectivament. Per nosaltres no trobem contradicció entre fer projectes que contemplen doncs, un suport material, un suport econòmic i el desplegament, diguem, d'estímuls culturals. Vull dir que hi ha qui ens diu, escolteu, però és que a Gaza cal que la gent mengi, tingui un espai de refugi digne abans de tot això que dieu, i nosaltres no veiem aquesta contradicció, creiem que les dues coses han de ser al mateix temps, perquè no hi ha cap poble ni cap identitat que pugui sobreviure sense aquesta dimensió simbòlica també. És a dir, hem de trobar solucions perquè les persones tinguin les necessitats bàsiques cobertes i al mateix temps sense desatendre aquesta dimensió simbòlica que realment ens fa humans i humanes. Sense espai per la cultura, la nostra humanitat doncs, queda una mica a mitges, no?
1: Com ha sigut la rebuda de la població, sobretot de les infàncies i dels artistes que estan vinculats en aquest projecte, en aquest moment que, com estàveu comentant, que és un esborrament cultural i material de tota la franja i de tota la comunitat, no?
3: Mm-hmm. Doncs mireu, hem fet una crida d'artistes a la franja per seleccionar això que us dèiem ara, artistes perquè reprenguessin les seves vides artístiques, perquè fessin activitats a les comunitats, i en vam seleccionar 16, però vam rebre propostes de més d'una trentena. I més d'una trentena són molts, perquè artistes plàstics a la franja n'hi havia abans del genocidi uns 200 en total, i la major part d'ells i elles doncs, amb poca activitat o nula activitat professional, no? Aleshores, diguem que hem tingut una acollida molt, molt considerable de la part de les residències artístiques i pel que fa al suport psicosocial les necessitats són enormes. Aquí no parlaria d'acollida, sinó la necessitat de la infància i adolescència, i no només infància i adolescència a la franja de Gaza, sinó el conjunt de la població. Les necessitats en matèria de salut mental i suport psicosocial són d'una magnitud enorme, no? Es calcula que hi ha 1 milió d'infants en risc de patologies i problemàtiques de salut mental lleus o greus, val? És a dir, que al final tenim una població a la franja de Gaza que no només pateix unes condicions de privació material molt, molt dures, molt severes, sinó que això està perjudicant la salut mental de la població i, per tant, diguem que ara mateix aportem granets de sorra en un context d'una necessitat extrema.
0: Carol, parlaves de projectes d'educació per la justícia global i sempre que hi ha aquest terme sobre la taula ens agrada definir-lo per acabar-lo d'entendre al 100%. Quan parlem de justícia global, de què estem parlant?
5: Quan parlem d'educació per la justícia global, parlem d'un paradigma educatiu que ha anat evolucionant en els darrers anys. És el que engloba les accions d'educació dins de l'àmbit de la cooperació internacional, sobretot. És un paradigma educatiu que és resultat d'un repensar i un incloure una dimensió de drets a les accions d'educació que fem en àmbits d'educació formal o no formal. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'apropar, de sensibilitzar sobre les desigualtats, sobre vulneracions de drets que hi ha a diferents parts del món, d'apropar les diferents crisis i també de com estan interconnectades moltes vegades i de fer més conscient a la població local de com d'interrelacionades estan aquestes crisis també amb el seu context local. Inclou també una dimensió de pensament crític, de no només acostar les conseqüències, per exemple, del que seria una crisi ambiental, climàtica, o crisis que tenen a veure amb vulneracions de drets de gènere sobre les dones, sinó que té a veure també amb aquesta presa de consciència de com està interrelacionat tot això i quin és el nostre paper en el canvi d'actituds que faci que el món sigui més sostenible. Mm-hmm.
0: Doncs estem parlant avui amb CREART, aquesta entitat que, dèiem, utilitza l'art com a eina de transformació social, educació i acompanyament psicosocial. Hem parlat d'aquest projecte Strip Art, deies, Enric, que finalitza doncs, justament quan acabi aquest mes de juny. A partir d'aquí, cap a on anirà aquest projecte? Penseu continuar-lo el curs que ve? Acabarà aquí? No sé, pregunto.
3: Sí, sí, de fet ens faria molta il·lusió que un dels resultats d'aquest projecte, que ha estat aquesta exposició Strip Art, que inaugurem a Barcelona el proper 9 de juny a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, doncs ens agradaria molt portar-la a Sant Boi. De fet, recentment hem buscat suport econòmic i estem a l'espera de rebre'l per poder portar l'exposició a Sant Boi. Per tant, sí, ens agradaria molt continuar aquesta línia de treball que hem endegat amb artistes gasians, amb aquesta doble perspectiva, no només d'ensenyar la seva obra aquí i sensibilitzar i mobilitzar aquí, sinó també sostenir vides allà, sostenir materialment vides allà i sostenir-les en aquesta clau que us deia abans, al mateix temps que oferim doncs, salaris per reprendre vides laborals, doncs, també que recuperar aquests espais simbòlics, aquests espais pel gaudi, per l'exposició a la cultura dins del context gasià. No? Que continua, que el que sí que voldria compartir amb els vostres oients és que la situació a Gaza continua sent molt, molt, molt dramàtica, que ja no se'n parla tant perquè altres crisis han agafat més espai a l'agenda mediàtica,

0: i que ha hagut de modificar. Ara, durant tot aquest temps, com ha sigut la participació o quin impacte ha tingut el seguir treballant per la contrapart amb la que treballeu a Gaza? No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sí, i tant. Doncs, mireu, l'impacte jo crec que en el marc d'aquesta necessitat i aquesta crisi, que, en fi, la solució de la qual queda fora del nostre abast, jo crec que hem aconseguit, el Palestinian Organization for Development i nosaltres, continuar treballant en unes condicions que, òbviament, han estat molt difícils. Molt difícils no per nosaltres, sinó per la nostra contrapart. És a dir, el fet de sostenir aquest treball en temps de genocidi jo crec que té un valor important que cal ponderar. És a dir, no siguem messiànics, aquí hem posat un gra de sorra, però era important mantenir-lo. Nosaltres hi va haver un moment que, com a organització aquí, doncs teníem por de si podríem seguir treballant. Vam decidir que volíem seguir treballant, volíem seguir intentant-ho, i hem trobat la manera. I, en fi, estem contents de com han anat les coses. Pel camí, a través d'aquests 2 anys, doncs, us podeu imaginar, tenim històries molt, molt dures. La nostra contrapart ha perdut gent, la vida de 2 persones en concret, i algunes en condicions molt, molt dramàtiques. Una membre del POD va ser assassinada després de, en fi, de ser assassinat el seu germà en la seva presència i de ser bombardejada a la seva casa després de fugir ella. I fins i tot va ser impossible rescatar-la quan va trucar des de sota la runa, i perquè simplement no era accessible la zona on ella estava atrapada i va morir en aquestes condicions. Bé, aquestes són les històries que ens han tocat a nosaltres de prop, però que n'hi ha moltíssimes a la franja, no? Hem d'imaginar que hi ha 58.000 menors que s'han quedat sense mare, pare o els dos. És a dir, imaginem-nos, jo què sé, una població com ara la Carol parlava de Rubí, doncs tota la població de Rubí amb nens que han perdut la vida, o sigui, que s'han quedat sense mare, sense pare o sense els dos, no? Per no parlar d'infants mutilats, entre d'altres situacions, o, per exemple, infants que s'han quedat, que són 600.000 infants i joves que no tenen accés a l'educació des de fa 3 anys, entre d'altres barbaritats, no? I, per tant, en resum, us diria que l'impacte per nosaltres doncs no serà d'un granet de sorra, però mantenir aquest granet de sorra era important.
2: Aquesta entrevista d'avui també és per visibilitzar no només aquests projectes tan enriquidors, sinó també aquest conflicte, aquests conflictes oblidats, que el que dèiem, fa molts anys que estan als diferents territoris, i que això que deies també per l'actualitat mediàtica, que a vegades doncs interessa més un conflicte o un altre, doncs s'acaben oblidant, no?
1: Sí, sí, és així. Durant alguns mesos, doncs, es va estar parlant força de Gaza, però si pareu a pensar, doncs des de l'alto el foc, el desembre del 25, fins ara, doncs, poc se'n parla a mitjans de comunicació. Ara mateix, diguem, l'interès mediàtic està més en crisis com la que hi ha a l'estret d'Hormuz i a l'Iran, i amb la guerra d'Ucraïna. Tots els interessos són legítims, però el que a nosaltres ens toca és reclamar espai, no?, perquè aquelles vulneracions massives de drets humans no caiguin en l'oblit, no? Aleshores, la sensació que tenim a la franja de Gaza ara mateix és que s'ha comès un genocidi, que això quedarà jurídicament acreditat en el temps que calgui, potser en 1 o 2 anys, quedarà jurídicament acreditat, i que la situació no és ni de reconstrucció ni de restabliment, i això hauria de preocupar molt més a l'agenda mediàtica ara mateix.
0: Enric, abans ens comentaves com ha sigut treballar amb aquestes situacions i com ha afectat a la vostra contrapart. Com ha sigut per vosaltres des d'aquí, des de Catalunya, intentar tirar endavant un projecte

0: i alhora sabent el patiment i les dificultats que estaven tenint les vostres companyes allà, però vivint amb la situació de benestar aquí a Catalunya.
1: Sí, sí, doncs és que ho has resumit molt bé. Ha estat una situació, no sé si qualificar-la de trambòtica, esquizofrènica, però sobretot de molta impotència. És a dir, nosaltres estàvem exposats cada dia i, de fet, hem parlat cada dia des del 7 d'octubre del 23 amb persones que viuen a la franja i que pateixen a la franja o que estan en un setge o que... etcètera, etcètera. I hem viscut amb impotència, de vegades, el fet de no poder respondre a la necessitat de protegir vides, no? O de vegades, persones que necessitaven recuperar un cos o d'altres situacions a les quals nosaltres no podíem donar resposta. Per tant, ho hem viscut amb moments amb impotència, amb també molta emoció, perquè, no ho sé, per nosaltres doncs, tenim un vincle personal amb Palestina, amb la Franja de Gaza, amb persones que són de Carnyós, que les coneixem, que hem dinat amb elles, que hem sopat amb elles. Aleshores, què passa? Doncs que genera molta impotència el fet de, en ocasions, no poder-les protegir, no poder contribuir a solucionar les seves necessitats. I bé, i al mateix temps que hem viscut amb aquesta impotència, també penso que ho hem mirat d'enfocar també amb energia i amb ganes de no aturar-nos i de fer el que estava en les nostres mans, no? I jo diria que el més difícil en aquest temps ha estat pensar què realment podem fer nosaltres i fer-ho, no? I no deixar-se emportar per aquesta impotència.
2: Durant la conversa també ens deies que probablement Sant Boi de Llobregat seria una de les ciutats que acolliria aquesta exposició a la qual hem estat fent referència. Està confirmat del 100%? Encara no? Hi ha moltes possibilitats?
1: Doncs jo seria cauta. Nosaltres tenim totes les ganes de portar aquesta exposició. De fet, hem parlat amb l'Ajuntament de Sant Boi, amb el Departament de Cooperació, i estem en línia tècnicament, sabem on la podem posar, l'exposició, sabem com la faríem i com la mouríem també entre centres educatius. És a dir, tenim tot l'instrumental tècnic per desplegar el projecte, però ara mateix ens falta finançament i això és el que estem buscant. Nosaltres som optimistes, creiem que aconseguirem aquest finançament i que podem portar l'exposició l'any que ve a Sant Boi, però ara mateix no us ho podem assegurar.
2: Bé, doncs estarem pendents, sí, està... de l'arribada d'aquesta exposició,
0: sí,
2: a Sant Boi.
0: Estem parlant. Sí, Carol, abans parlaves de com a partir de la justícia global, bueno, quan estaves explicant què és la justícia global, a mi m'ha vingut al cap la teva participació a la trobada de canviar l'educació per canviar el món que vas fer aquí a Sant Boi i que vas portar dins el teu taller la feina que estàveu fent en aquest cas amb l'Street Art, no? Llavors, connectant amb el que deia l'Enric de què podem fer nosaltres, en aquest cas vosaltres com a CreArt, és poder també aquí sensibilitzar i portar aquestes accions que esteu fent, en aquest cas a la Franja de Gaza. I crec que va ser un taller molt maco, molt, molt enriquidor i que va remoure moltes coses. I això, aquest tipus d'accions, també les esteu fent en centres educatius o en altres espais per poder apropar?
3: Sí, mira, justament la setmana passada, per exemple, vam participar amb l'alumnat que està estudiant el postgrau de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. L'hem portat també a diferents claustres de professorat amb els quals estem treballant en formacions de professorat i sí que aprofitem qualsevol espai que s'hi adigui per seguir parlant, per seguir portant el tema, com dèieu abans. Gaza és un context que ara mateix no ocupa primeres pàgines dels mitjans de comunicació, però és una espineta que crec que tothom té allà, que sap que hi és, no? Llavors, amb la voluntat que la impotència i la sobreinformació que hem tingut durant molts mesos i l'esgotament aquest que hem tingut durant molts mesos no ens immobilitzi, seguim portant el taller d'una banda per justícia, perquè és una manera també de portar les obres dels artistes, d'aquests 16 artistes, obres que no poden transcendir de les fronteres bloquejades per l'estat d'Israel, i llavors apropar-les a contextos, fer que puguin sortir. I d'altra banda, perquè em sembla que és una proposta que vincula molt bé això que dèiem abans, aquest objectiu de l'educació per la justícia global, que és apropar vulneracions de drets que ens queden en contextos allunyats, apropar-les a contextos locals, amb quina voluntat? Doncs que les injustícies, les vulneracions de drets humans bàsiques despertin aquesta emoció, aquesta commoció de la població, que ens és més propera, perquè com sempre diem, el dia que ens deixem d'emocionar i de commocionar per allò que ens passa en el món en el que vivim, doncs estarem, humanament estarem morts, i això no ens ho podem permetre.
0: Així com per acabar, si ens podeu recordar quan i com serà l'exposició que portareu aquí en aquest cas a Barcelona?
1: Sí, i tant. Doncs mireu, la Street Art, l'exposició s'inaugura el proper dimarts dia 9 a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, a la plaça Joan Fiveller, i estarà exposada fins al 21 de juny al mateix espai. I res, us animem a tots i a totes a participar de la inauguració, perquè serà un event molt xulo. Comptarem amb el coordinador artístic del projecte, el Ghazia Mohammed Al-Hawazi. I bé, a més, al mateix temps que inaugurarem aquesta exposició a Barcelona, doncs el mateix dia es farà el mateix a la Franja de Gaza, a la ciutat de Deir el-Balah, amb la participació dels artistes, que són els artífecs d'aquest projecte, i les seves obres també exposades a la Franja de Gaza.
2: Que bé, que maco, no?, en el mateix moment fer doncs aquesta inauguració plegats, encara que sigui amb la distància, no?
3: Mm.
2: Doncs fantàstic, hem parlat avui amb CreArt, aquesta entitat que es dedica, dèiem, a l'art, utilitza l'art com a eina de transformació social, i ha estat amb nosaltres el director, la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujades, i el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, a l'Enric Miravitlles. Estaria bé, per finalitzar, algú de vosaltres que recordessin de quina manera, si algú ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres o vol fer una ullada tot el dia a dia de CreArt, com ho fa?
3: Per les xarxes, nosaltres on estem més vives, diria que és a través del perfil d'Instagram, CreArt.org, i si no, ens poden, jo crec que ens troben ràpidament, i si no, ens poden anar a escriure al correu info@creart.org.es.
2: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé aquestes iniciatives que teniu, i confiem que l'exposició arribi l'any que ve a Sant Boi i en tornem a parlar.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica i Laura. Gràcies.
2: Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs Laura, estarem pendents de l'arribada, confiem que sí, a Sant Boi, d'aquesta exposició, de la qual, evidentment, doncs, quan sigui el moment, en tornarem a parlar, oi?
0: Exacte.
2: Doncs obrim l'agenda solidària, un seminari internacional, construir un antiimperialisme popular.
0: Exacte, l'Observatori del Deute de la Globalització celebra una nova edició del seu seminari internacional sota el lema Construir un imperialisme popular. Un antiimperialisme popular, anàlisis, resistències i acció davant la paràlisi. La jornada tindrà lloc el divendres 5 de juny al bloc 4BSN de Can Batlló, a Barcelona. El programa inclou converses i debats sobre l'imperialisme, les crisis climàtiques, militarització i resistències populars, amb participació com ara la periodista Olga Rodríguez, l'investigador Hamza Hamushene i activistes i col·lectius internacionals. La jornada començarà a les 5 de la tarda i acabarà amb un pica-pica i música a la cantina Lab. La participació és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Recordeu, serà el divendres 5 de juny, de 5 de la tarda a 10 de la nit, al bloc 4 del Camp Batlló. Podeu consultar tota la informació a la web de l'Intercom La Fede.
2: I la mateixa jornada hi ha una altra activitat en aquesta ocasió, l'estrena d'un documental, Racks Nakheel, Cas Lemal, Plenitud de Vida.
0: Exacte, Farmamundi presenta el documental Racks Nakheel, Cas Lemal, Plenitud de la Vida, una peça que posa en valor les lluites i els sabers de dones defensores dels drets humans i del territori d'Amèrica Central i Catalunya. La projecció anirà seguida d'un col·loqui amb la directora Anna Pla Narbona i amb participants del documental de Catalunya, Guatemala i El Salvador. L'activitat, organitzada i coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, proposa un espai de trobada i reflexió sobre les cures i les resistències col·lectives davant la crisi ecosocial actual. Serà el divendres 5 de juny a les 6 de la tarda al Cinema Girona de Barcelona. Ja l'entrada és lliure, però cal inscripció prèvia. Podeu consultar tota la informació també a la web Intercom La Fede.
2: Arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts, com sempre aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso. Com sempre, recordem de quina manera, si hi ha algú que vol estar al dia de l'actualitat sobre aquestes temàtiques a Sant Boi, com ho fa?
0: Ho podeu fer a través de la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat de cooperació, i en aquella mateixa plana, al final, podeu trobar la forma de subscriure's al butlletí, que anem enviant informació periòdicament. Però també tenim Instagram i ens podeu trobar com @cooperacio_AJSantBoi.
2: Arribem al final de l'Espai Solidari, com és habitual, amb la cançó solidària. I avui, que hem parlat i molt de la Franja a Gaza, escoltarem la banda sonora d'un documental que es diu Todos Somos Gaza, aquesta banda sonora interpretada per diversos cantants espanyols com Rosalén o Marwan. Doncs amb aquesta cançó, Todos Somos Gaza, que forma part d'aquest documental, diem, Laura, que fins la propera setmana, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Radio Sant Boi.
5: Trescat Info.

0: Són les 12. I a aquesta hora ha de començar una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat. Un grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica generada, el director de la Fundació Catalunya Religió creu que hi ha marge per fer canvis a la intenció inicial que preveia només fer servir el castellà. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Feijóo evita respondre'l directament i li demana que facin tot el possible per forçar eleccions. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I l'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al mes de maig.
1: 3CAT Info.
0: Passant 2:30 de les 12, aquesta hora hem de marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Ha començat ja aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern dels dimarts. Podem escoltar la portaveu, Sílvia Paneque.
2: A més, la dada d'ocupació a Catalunya supera també a la de la Comunitat de Madrid amb aquests pràcticament 4 milions de persones treballant. De fet, aquestes dades, si volguéssim buscar l'últim registre aquesta alçada, no?, de positivitat, ens en hauríem d'anar al maig del 2008. I a més, la reducció tant es produeix en la comparativa intermensual com interanual, i a més es produeix a totes les demarcacions, a tots els sectors i amb homes i dones de la mateixa manera. Per tant, són dades molt, molt sòlides i molt homogènies. L'atur registrat aquest maig del 2026 és de 307.627 persones aturades. Això vol dir que són pràcticament 12.000 persones aturades menys respecte a fa un any, i això representa un descens d'un 3,7%. I com els deia, les reduccions es produeixen tant en homes com en dones a totes les demarcacions. Potser remarcar que de manera accentuada l'atur baixa de manera especial en els joves menors de 25 anys, per tant, una dada també positiva. Aquí la reducció seria d'un 6,5%. I respecte a les dades de l'afiliació a la Seguretat Social, estem parlant de pràcticament aquests 4 milions, 3.971.167 persones treballadores afiliades a la Seguretat Social. Això significa, en termes interanuals, un creixement d'un 2,32%, i en termes intermensuals, un 1,28%, uns 50.000 persones més. I els deia una segona qüestió que hem pogut analitzar, un anunci que feia ahir el president en aquestes jornades del Cercle d'Economia, que és aquesta voluntat per part del govern, i és una qüestió treballada des de diferents departaments, Departament de Territori, però també amb Economia i amb Presidència, de buscar la manera de finançar les infraestructures que necessita el país. M'han sentit a mi mateixa, altres membres del govern, el president, dir que Catalunya ha de fer un salt en termes de modernització i, per tant, d'infraestructures que ens permetin, en l'àmbit d'habitatge, de mobilitat, fer aquest salt de modernització. Dit d'una altra manera, adaptar la Catalunya preparada pels 6 milions, els més de 8 milions que vivim en aquests moments. Això amb recursos propis de la Generalitat o amb les encomanes del Ministeri significa doncs un període de temps llarg per tal de poder-ho assumir, i per això des de feia alguns mesos treballàvem amb aquesta col·laboració público-privada. De fet, es va llançar una primera consulta al mercat que va tenir molt bons resultats, un retorn de més de 70 empreses interessades en aquesta col·laboració público-privada, i això ens permetrà mobilitzar una inversió de 3.300 milions d'euros. Són obres urgents, són obres necessàries per modernitzar el nostre país, per créixer, per progressar i per generar llocs de treball. Com els deia, aquests 3.300 milions d'euros, si ho haguéssim de fer amb recursos propis, estaríem parlant de més d'una dècada, de fet pràcticament 20 anys d'inversions per poder-ho assolir, i amb aquest model ens fixem un horitzó de 6 anys per poder-ho assumir de manera conjunta, col·laboració público-privada, de la mateixa manera que ho hem fet també en l'àmbit de l'habitatge, no comprometent recursos propis, sinó buscant aquesta inversió per créixer i per avançar. En aquest primer concurs, en aquesta primera consulta al mercat, vàrem llançar un paquet total de 1.800 milions d'euros. Aquí podríem trobar l'àmbit de les estacions del tram central de la L9, per exemple, amb un paquet de 500 milions d'euros. Podríem trobar també més de 300 quilòmetres del programa 2+1, aquest programa de la xarxa viària que ens permet millorar la seguretat i la fluïdesa també en la xarxa viària catalana, 720 milions d'euros, o, per exemple, el tram de Berga-Bagà, que el vàrem anunciar també al territori, 470 milions d'euros per millorar la connectivitat en una zona, la del Berguedà, deficitària en infraestructures. També en aquest paquet hi entrarien les electrolineres, una part de les electrolineres a Catalunya. El que estem preparant, el segon paquet que estem preparant, és de 1.500 milions d'euros. Aquí podríem incloure el desdoblament de la C-55, l'estudi informatiu de la qual està finalitzat i traslladat també al territori, als diferents actors, la segona fase del tramvia del Camp de Tarragona, per tant la connectivitat entre Reus i Tarragona, o la terminal ferroviària Lleida Quatre Pilans, ara que el pla director urbanístic del polígon està ja aprovat. Per tant, intentar fer o poder fer amb aquesta col·laboració les infraestructures que necessitem a Catalunya, aquest salt de modernització en 6 anys en lloc de més de 10, 15 i fins i tot 20 anys requeriríem amb algunes d'aquestes infraestructures. I ara sí, passaria, perdonin, un últim tema que hem pogut repassar també. Saben que estem a les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Això ha implicat un esforç de coordinació entre el Departament d'Interior, de Justícia, Afers Religiosos, Presidència, un esforç, com dic, per preparar aquesta visita. És una visita llargament treballada. De fet, en la reunió que va poder tenir el president Illa al Vaticà amb Lleó XIV, ja va traslladar doncs la importància que podia tenir la seva visita a Catalunya, aprofitant aquest moment històric de la finalització de la Torre de Jesús, i a més en l'any Gaudí. I en fi, des del govern valorem que aquesta visita finalment hagi estat possible. L'estem preparant i crec que posa en valor la consideració i l'estima que el Vaticà doncs vol traslladar cap a Catalunya, el fet de que pugui acompanyar-nos en aquesta visita.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
0: Doncs així és, iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I com és habitual aquest dia de la setmana, de seguida obrirem pas l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà d'alimentació macrobiòtica. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora. Us ho dèiem ara fa 60 minuts. El passat divendres 29 es publicava el nou treball discogràfic de Lala Love You amb el títol de Por qué me miráis así. Doncs som-hi, continuem amb aquest nou treball, ara amb la cançó Una boda en Las Vegas. Oye.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai, la Terra, amb el Víctor Luna.

0: Avui presentem No us mengeu la gespa.
1: Sovint no som conscients del valor ecològic i econòmic que tenen els arbres que ens envolten. Aquest lledoner estava condemnat a mort quan la casa on era va ser enderrocada per fer-hi pisos.
2: Sortosament se'l va poder trasplantar. Comprar-ne un d'igual hauria costat 2 milions de pessetes. De fet, en val moltes més.

0: plàstic de les floretes. Va, decorarem la gorra.
1: És el capità macro mega multi hiper ancià.
2: Si vols fer poesia, escriu-la sobre paper i no sobre fusta.
1: Ei, iaio, tu no entens la filosofia urbana, la que diu, nano, fes sempre el que et dona la gana.
2: I què diu la filosofia urbana sobre arbres maltractats, de la gespa trepitjada i flors arrencades?
1: Company, qui digui que faig això diu un engany.
2: I què és això? Una mica de pol·len?
1: Capità, entenc el teu missatge i no repetirà.
2: Escolta, Nino, si m'almenys el teu paisatge, ets un carallot.

0: A Ciutat, les zones verdes són un luxe que cal valorar i preservar. El mobiliari urbà és propietat de tothom. El manteniment d'aquests espais ens costa molts diners a tots.
1: I recordeu que els petits canvis són poderosos.

I fins aquí la terra d'aquesta setmana, però recordem que continuem girant a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram i a Twitter. Ens podeu buscar com La Terra Ràdio. Escolta La Terra tots els dimarts a les 12:10 a Ràdio Sant Boi i sempre que vulguis a ecogira.com, a iTunes, a Spotify i a iVoox. Gràcies per escoltar-nos i recorda que la Terra també és casa teva. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. No deixis d'escoltar la Terra.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar la mateixa cançó, però en diferents versions. La versió d'avui dimarts, d'aquest Ain't No Sunshine, és de Joe Cocker. Així que l'escolteu. Fins demà, que vagi bé. Bon dia.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia. Nos destaquem el preacord entre docents i el Departament d'Educació, repavimentacions i l'obertura de la piscina municipal i la celebració de la cursa Navà-Sant Boi, que va guanyar el ciclista Darío Jimeno. Avui és dimarts, 2 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem parlant d'educació perquè després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, Albert Vilà.
3: La consulta telemàtica, que s'allegarà fins dijous, ja està en marxa, mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per aquest dilluns. El preacord suposarà un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys. Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic d'especialista d'educació infantil.
2: Estem en gai, la xarxa.
4: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
4: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat, l'última, el divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi en declaracions a Gent de Carrer.
6: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
2: Més coses. Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
3: La ciutat organitza el juny 3 esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per a les polítiques de temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària a Gent de Carrer.
7: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no?, com capital mundial del temps. No, però jo crec que és un reconeixement i una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no?, per per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo, parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques al temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits, també poden fer moltes coses, no?
2: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
3: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps és el 9 de juny i el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi, sota el concepte Lideratge del Temps i Competitivitat, és el 17 de juny i la sisena jornada Tech Cities és el 4 i el 5 de juny.
2: Informació de servei. Durant aquest inici de setmana, dies 1 i 2 de juny, s'estan realitzant treballs de repavimentació puntual al carrer Doctor Antoni Pujades i al carrer Carles Martí Vila.
3: El dimarts 2 de juny els treballs s'efectuen de 9 del matí a 2 del migdia i suposen un tall de circulació al carrer Carles Martí Vila en sentit Torres i Bages i afectarà el recorregut dels autobusos de les línies 1, 2 i 3 de la ciutat, l'M75, M77, L96 i L61.
2: Ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
3: Des del 15 de març fins al 15 d'octubre es proveeix tota activitat de d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi, l'afectació és a tots els barris de muntanya.
2: També s'acosten als exàmens finals i a les aules d'estudi de Sant Boi presenten el servei en horari nocturn.
3: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos pels alts i les estudiants de Camasellera amplien el seu horari en èpoques d'exàmens en nocturn. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funcionarà de 9 a 2 quarts d'una als laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 els laborables i caps de setmana de 9 a 1.
2: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
3: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressol municipals. Del dia 1 al 5 de juny és el període de reclamacions en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
2: I un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 de juny es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei ara que pugen les temperatures. La piscina d'estiu ultima els preparatius amb data d'inici i fi, del 13 de juny al 6 de setembre.
3: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves, també majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. El juliol, 1.500 infants dels casals d'estius aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 30 anys amb el carnet SB Jove.
2: Aquesta serà ja la sisena temporada de la piscina després de la seva remodelació. En el mateix sentit, l'Ajuntament presenta els refugis climàtics per aquest estiu, on s'hi sumen comerços de la ciutat.
3: On són un conjunt d'espais destinats a garantir el benestar i la salut de la ciutadania en períodes de temperatures elevades, especialment per la població més vulnerable. La novetat d'aquesta temporada és la implicació directa del teixit comercial de la ciutat, que s'incorpora al projecte a través dels anomenats microrefugis climàtics. Aquests comerços permetran l'accés a qualsevol persona, sigui clienta o no, durant l'horari comercial, oferir-li aigua i un lloc per seure i descansar durant 10-15 minuts, sense que calgui consumir.
2: Són la farmàcia KPI, García Barbers, SIA Centre de Psicologia i Educació, PAS Formació Sanitària DEA, Copiart, Abacus i Muebles Los Pinos.
3: A més, la xarxa local de refugis climàtics de Sant Boi creix enguany amb la incorporació a tres nous espais interiors climatitzats. Són l'Olivera, la Gralla i el Casal de Ciutat Cooperativa i Molino, que enguany substitueix la biblioteca del barri. En total, Sant Boi disposarà aquest estiu de 6 microrefugis exteriors a palcs i places i a la piscina de la muntanyeta, 6 interiors en equipaments públics i 7 microrefugis comercials.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: Els esports. Perquè aquest passat diumenge 31 de maig s'ha celebrat la cursa Navàs-Sant Boi, una data esportiva molt important per la ciutat.
3: Darío Jiménez s'ha alçat amb la victòria a la 45a edició de la cursa ciclista del Llobregat Navàs-Sant Boi, quarta prova de la Copa d'Espanya Júnior de Ciclisme a la carretera. El ciclista del Baquer Movistar, a més, s'ha col·locat com a líder de la general del certamen. L'escoltem en declaracions a Promo Events.
8: Sí, bueno, he tenido un buen día. En la subida me vi con buenas piernas y les dije a mis compañeros a ver si me podían colocar un poco adelante. Y bueno, he empezado desde abajo, he puesto mi ritmo y nada, hasta meta. Sí que lo he visto un poco mal por el viento de cara, pero bueno, he puesto mi ritmo y al final he podido llegar con bastante ventaja. Sí, estuve de pequeño cuando corrió mi hermano y bueno, me acordaba un poco de los últimos kilómetros y bueno, al final me encontré bien y tiré para adelante.
3: La cursa organitzada pel Club Ciclista de Sant Boi va acabar al nostre municipi per l'entrega de premis i era la regidora d'esport a l'Ajuntament de Sant Boi, la Maria Antònia Barragán. Allà també hi era el Jesús Ruiz, director tècnic del Club Ciclista Sant Boi.
9: Pues sí, bueno, yo creo que es una carrera que ya viene constatándose como una organización de primer nivel hace muchos años. Prueba de ello es que los equipos quieren estar aquí, quieren participar de ella, no solo los que tienen que hacerlo por ranking, sin otros tantos que quieren formar parte del evento. Y bueno, como director también de un equipo, valoro en positivo que se valore una organización porque intento hacer lo mismo con el resto.
2: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
3: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Embugu, que seguirà com a jugador aquí a Sant Boi al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano, Itxam Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Sokolou i Izan Relova renoven el seu compromís amb el Ciudad Cooperativa. Més notícies al club, i és que el filial ha perdut la seva eliminatòria contra l'Sporting Gavà, en la qual havia de remuntar el Dani Harki una renda massa gran, sumant-se així la possibilitat de promocionar a Tercera Catalana.
2: També el futbol, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Marina Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, substituint així a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona.
3: El club malaguista ja ha anunciat les primeres renovacions i la primera incorporació, que és el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades al Mariana Poblet. En canvi, aquest equip tindrà la pròxima temporada David Rodríguez a la banqueta, amb el que parlarem pròximament.
2: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico pel Futbol Club Sant Boià, nou entrenador del primer equip femení.
3: Héctor Nal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
2: I també hi ha novetats pel que fa a l'equip masculí en forma de renovacions.
3: Després de conèixer la renovació de l'entrenador Alberto Triguero, a la llista s'hi suma els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defenses.
2: I pel que fa al temps, ens espera una setmana variable amb la possibilitat de pluges lleugeres dijous i divendres.
3: Temps força tranquil i amb domini de les clarianes, tot i que anirà apareixent alguns intervals de núvols. Les temperatures amb màxims de 28 graus, amb ambient suau i ben poc destacable en conjunt. A mesura que avancin les jornades, els núvols guanyaran presència i no es descarta algun ruixat dispers. La situació tendirà a ser més variable, amb estones de cel tapat i possibilitat de precipitacions febles, especialment al final del període. Tot i això, no s'esperen fenòmens destacables i les temperatures es mantindran sense grans canvis.
2: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 2 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir del punt de les 4, amb el partitura de tarda. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de Soi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata, cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer, li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de la àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys, i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a atacar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galiana és la portaveu de la plataforma.
4: Mentrestant s'estudi, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
2: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
6: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
5: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
7: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
5: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
8: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
27: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
9: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
28: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
9: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
8: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
8: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
11: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinat se senti orgullós.
8: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
12: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave. No hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
14: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tió. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
13: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kern.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu?
16: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina. Joan Barberà.
8: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa?
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
19: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
18: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
20: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
18: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
21: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la

0: va anar a qualificar la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
4: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
5: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
3: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
2: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
6: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
7: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
6: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
2: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
8: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
9: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
8: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptar Clima. El Fons de Prestació concessió amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
11: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la

0: climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
1: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
4: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
3: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: Són 3:15. En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
7: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
8: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
9: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
10: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a atacar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
9: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
11: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
12: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
11: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
13: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
14: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara teníem un punt molt fosc i on volíem millorar doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
13: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
15: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
2: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
17: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
16: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
18: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
16: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una criada tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
19: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
20: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, doncs bé, doncs, a partir partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4-5% de la totalitat del jaciment.
19: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca a Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
0: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu en els darrers anys ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les matalonines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
21: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres doncs també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
0: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
22: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
0: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
23: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
0: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
24: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
0: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
25: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
0: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Hi ha obres que semblen escrites al límit d'un món. Obres que apuren fins a l'última gota de tot allò que ha estat possible dins d'un estil, d'una sensibilitat, d'una manera d'entendre la bellesa. El Guru Leader d'Arnold Schoenberg és una d'elles, i potser la més grandiosa. Escoltar-los és com contemplar, de nit, un incendi lent i controlat. Saps que tot cremarà, saps que res tornarà a ser igual, però la flama és tan vella que no pots apartar els ulls. Avui, en aquest programa de partitura de tarda, us proposo un viatge íntegre per a aquesta partitura monumental, una obra que comença en la penombra d'un amor absolut i acaba en un esclat de llum que sembla obrir el cel. Mireu, Arnold Schoenberg va néixer a Viena el 1874 en una família jueva d'origen humil. No va tenir una formació acadèmica formal, va aprendre harmonia quasi tot sol, devorant partitures i escoltant amb una intensitat que el va marcar de per vida. Wagner, Brahms, Richard Strauss i Mahler. Tot aquells univers de la Viena de tombant de segle, que alhora era una festa i un presagi, va entrar en ell sense filtre. La seva figura és una de les més complexes i decisives de tota la música del segle XX, perquè Schoenberg és l'home que va dissoldre la tonalitat, que va inventar el dodecafonisme, que va convertir la música en un territori nou i, per a molts, inquietant. I tanmateix, en els Guru Leaders no s'endivina res de tot això. Aquí Schoenberg parla el vell idioma, amb un domini i una generositat que deixa sense paraules. Quan comença a escriure l'obra, cap al 1900, és un jove de 26 anys que viu plenament dins del romanticisme tardà, un peu en el món que ha heredat, l'altre en un futur que encara no sap com anomenar. Els Guru Leaders pertanyen a aquell primer peu, però amb una lucidesa i una ambició que presenten ja, sense cap dubte, un gran artista. La idea li va arribar a través dels poemes del danès Hans Petter Jacobsen, un escriptor del segle XIX que havia construït el seu univers amb una sensibilitat singular, sensual, melancòlica, carregada de natura i de desig. Schoenberg els va llegir en una traducció alemanya i se'ls va endissar de cap. Els poemes narren la llegenda del rei Valdemar de Dinamarca i el seu amor per Tove, un amor absolut, condenat, la gelosia de la reina Helvig, convertida en la figura fosca de la Baltat Tug, trenca aquesta felicitat i precipita la tragèdia. Tova mor. El rei, desfet de dolor, s'enfronta a Déu amb una ira que arriba a trencar els límits entre el món dels vius i els dels morts. La nit es converteix en una caçada salvatge de fantasma i al final, amb l'alba, arriba la redempció o almenys l'apaïsament. És una història d'amor i de pèrdua explicada amb els colors de la llegenda nòrdica, fosca, visionària, de vegades gairebé al·lucinatòria. I Schoenberg la va abraçar amb una orquestra d'unes dimensions que resulten avui dia encara sorprenents. La partitura exigeix 5 solistes vocals, 3 cors masculins, un cor mixt i una orquestra gegantina que inclou, entre moltes altres coses, 4 tubes wagnerianes, 6 arpes i una secció de percussió que pot omplir tot un escenari. La primera execució completa, a Viena, el 1913, va necessitar mesos d'assaig preparatoris i la partitura impresa requeria un faristol d'una amplada especial. Però la grandiositat aquí no és ostentació, és necessitat expressiva. Schoenberg construeix amb totes aquestes forces un art narratiu que va del Tendrissimo al Titanic, del murmuri al cataclisme. Les escenes d'amor entre Valdemar i Tove respiren una dolçor que evoca el millor Wagner, però amb una llum pròpia. La lamentació del rei s'enfonsa en una foscor que sembla no tenir fons, i la cacera nocturna, amb els seus ritmes tancats i el seu humor negre i espectral, és un dels passatges més originals que Schoenberg va escriure mai, almenys fins aleshores. Curiosament, l'obra va trigar molts anys a acabar-se. Schoenberg va esbossar les línies vocals entre 1900 i 1901, però la monumentalitat de la instrumentació el va superar durant gairebé una dècada. No va completar l'orquestració fins al 1911. Per aquella data, ell ja no era el mateix home. La tonalitat feia temps que l'havia deixat enrere, i tanmateix va acabar fidelment aquella obra que havia començat com una altra. Era un gest d'honestedat, i també de consciència. Sabia que el que tenia entre mans era irrepetible.
Esgorrelides són, en el fons, un comiat, el gran testament del seu període romàntic, una explosió final de color, emoció i grandesa abans d'endinsar-se en la revolució, i potser per això aquesta obra té una intensitat tan especial. És un adéu que encara no sap què ho és. La versió que escoltarem avui és una de les lectures més celebrades d'aquesta partitura immensa. Està dirigida per Seiji Ozawa al capdavant de la Boston Symphony Orchestra i en la participació de la Tanglewood Festival Chorus. La gravació, publicada per Philips Classics a l'any 1979, s'ha convertit amb els anys en una referència estimada pels amants d'aquesta obra. Ozawa, director japonès que va fer de Boston la seva casa durant gairebé 30 anys, tenia una capacitat poc freqüent per conduir obres d'escala colossal sense perdre mai el fil de la narració interna. En les Gorrelieders això és essencial. Una obra d'aquesta durada i complexitat pot fàcilment convertir-se en una successió de climes sense centre. Ozawa la manté viva des del primer acord fins a l'últim. Hi ha una cura especial en les dinàmiques, en el deixar respirar els sols, en el modular la massa orquestral que preserva la transferència del text poètic. Les textures són àmplies, plenes, però alhora clares. El gran arc dramàtic de l'obra queda construït amb una intensitat molt natural, sense efecticismes. És una lectura que respira, que emociona i que no s'imposa. El Tanglewood Festival Chorus aporta una potència sonora impressionant, però també una gran flexibilitat expressiva. I la Boston Symphony Orchestra desplega tota la seva paleta tímbrica en una música que exigeix literalment tots els colors possibles de l'orquestra. Bé, ara poseu-vos còmodes, tanqueu, si voleu, els ulls, deixeu que el rei Valdemar i la seva tobe prenguin forma de la foscor, que us porti sense presses del murmuri de la nit al primer raig de sol, que us expliqui com l'amor i la pèrdua poden transformar-se en llum. Escoltem els Gorrelieders d'Arnold Schoenberg. I nosaltres deixem avui el programa. Ja no tenim més temps, però sí, sempre, com sempre dic, us vull desitjar que sigueu feliços. Gràcies.

Was mag der Wind nur wollen?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, a causa d'un accident. La Ronda Litoral també força aturada entre passeig entre la zona Franca i Poblenou en sentit Besòs i de Fòrum a Poblenou, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. I la línia R11 de Rodalies es manté interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica. S'hi està fent ja servei alternatiu per carretera.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar l'aposta del PP. El govern mou fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè parli en català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on va qualificar de rotundament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït als sectors serveis. La calor ha avançat la floració de les oliveres en un efecte positiu per a la collita, segons la denominació d'origen Les Garrigues. El segell de qualitat vol atraure turistes en aquesta època de l'any i prepara un reglament més flexible per atraure noves cooperatives i empreses. I Manresa serà l'escenari de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes com Jeremy Strong, Gillian Anderson o Daniel Brühl.
0: Esports.
3: El Barça visita el Lugan de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. També avui, Madrid-Tenerife a les 9. A la mateixa hora, a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, mentre que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça, a més, es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: Fins a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol amb alguna boira matinal. A la tarda, de pluges no se n'esperen. La calor afluixarà una mica més.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Com estàs?
2: Perfecte.
1: Sí que estàs content, tu. Quina alegria, quina festa. Quina festa,
3: tu has
1: quina
3: ballat aquesta cançó?
1: Sí, home, clar.
3: Però tu l'has fet, em refereixo a ballar-la de ball de fi de curs?
1: No.
3: Hòstia, jo pensava que tot el món havia ballat aquesta cançó. Jo el millor és que recordo potser ballar-la tres cops. Potser és la imaginació meva, però...
1: Com era la coreografia? Amb descripció, eh? Així, en format ràdio, eh?
3: Era el més caòtic que et pots imaginar. Sí? Eren 25 nens pujant i baixant els braços. Tu te'n recordes... Bueno, clar, com si haguéssim anat al mateix col·le. Que una java és com una manta, no sé com dir-ho. Estic explicant molt malament, com es nota que parlem molt de temps a la ràdio. Mantejar com una espècie de manta...
1: Mantejar una espècie de manta...
3: Entre 20
1: sí,
3: nens...
1: Entre 20 nens...
3: I això és el que feia jo. I mira, mira...
1: Mantejar.
3: I posar els braços. I els pares aplaudien, mira.
1: Sobe!
3: Així era una mica.
1: Impressionant. Bueno, Albert, m'alegres les tardes.
3: Gràcies.
1: I així ha estat una mica més fàcil. A vegades no ho entenc, dic, d'on ve això? No ho entenc, però és igual. Sempre és benvingut.
3: Ah, que sí?
1: Tu estàs bé, Albert?
3: Jo bé, i tu?
1: També.
3: Pues ja està, ho tenim fet avui.
1: Tranquil, avui en un programa, Albert, en el que passaran com sempre moltes coses. Avui ja posarem la mirada, després d'aquesta festa major, de la que també hem gaudit molt, a les festes majors de barris. N'ha passat una, que és la de Camps Blancs. Avui entrevistarem el seu regidor responsable i també posarem la mirada cap a les properes. La de la setmana vinent, aquest cap de setmana, serà Marianao, però tindrem més celebracions i ja ho empalmem amb l'estiu. Albert, vull dir que prepara que vindrà molta festa per endavant. A més, en un dia en el que entrevistarem Jordi Fuentes, el portaveu de l'Assemblea per l'Habitatge d'aquí de Sant Boi. Es va fer una assemblea oberta el passat cap de setmana a l'Ateneu Sant Boià per preparar el 6J. Li preguntarem directament què és aquest 6J, perquè sobretot el que es vol fer és unes enquestes a por de carrer per captar quina és l'opinió no només dels samboians i les samboianes, sinó de la gent arreu del país i teixir moviments, també des de l'àmbit local, per poder donar respostes a totes aquestes inquietuds. A més, avui donarem una molt bona notícia que em fa molta il·lusió explicar-la. De fet, des que nosaltres vam arribar aquí, us hem parlat molt del projecte Tània i us hem parlat molt de la Tània, que és una noia, una veïna samboiana, que el càncer li va canviar la vida, no només a ella, sinó també a la seva família. A partir d'aquí es va iniciar una iniciativa, no només per curar el càncer de la Tània, sinó també per totes les Tànies que hi ha al voltant del món. Doncs podem explicar-vos que mai es pot dir amb la boca molt grossa, però que sembla que la cosa va bé i que sembla que li han fet un trasplantament que posa, no punt i final, però sí les coses molt favorables de cara que es pugui curar. Per tant, una notícia de la que ens alegrem moltíssim i de la que avui també en parlarem al programa. A la segona hora tornarà Guerrilla Feminista i a més ho farà amb una entrevista que serà molt interessant. Us convidem, evidentment, a escoltar-la. I els esports, Albert, avui tenim entrevistes, però sobretot tenim una gran notícia.
3: Sí, Sergio Guerrero no seguirà sent l'entrenador del primer equip masculí de la Santboiana després de 5 temporades al Degà, on va guanyar la Lliga del Centenari el 2022 i la primera Supercopa Espanyola del club. També hi ha hagut més renovacions al Santboià. Joana Bayanet, el capità de Cantera, seguirà una temporada més a l'equip. No ho farà Serín Saliu, que ha sigut el fitxatge revelació d'aquesta mitja temporada final. I també parlarem de Muay Thai, perquè aquest dissabte a la parellada tindrem el Samboy... No, el Samboy Starfighters no, l'Starfighters Night a la parellada amb 15 combats i vindran els del Bon Chuai Gym a explicar-nos aquí en directe com funcionarà tot.
1: Per cert, quan dic una gran notícia em refereixo que és una notícia d'impacte, no que hagi de ser una notícia positiva en aquest sentit. Ho explicarem a partir de la segona hora, com sempre, Samboy en joc. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Samboy, gent de carrer.
1: Però abans, com sempre, Albert, efemèrides.
3: Un 2 de juny de 1896 a Gran Bretanya, l'italià Guglielmo Marconi patenta la ràdio. 20 anys abans, James Clerk Maxwell publicava les bases de la propagació d'ones electromagnètiques. Rudolf Hertz va demostrar aquesta teoria 8 anys abans, el 1896, i en aquells mateixos anys, Nikola Tesla també patentava el seu invent de la ràdio als Estats Units. És a dir, que la ràdio té 4 inventors, per no dir uns quants més. Però sembla que va ser Marconi el més llest, per dir-ho d'alguna manera, perquè va ser el primer en patentar-lo, en dir... Això ho he fet jo.
1: Ells ho van inventar i Albert Vilar a les efemèrides va reinventar la ràdio.
3: Efectivament.
1: Com fas cada dia.
3: I fa 37 anys s'estrena aquesta pel·lícula. Escoltem la banda sonora del Club de los Poetas Muertos, i és que un 2 de juny de 1989 es va estrenar aquesta pel·lícula dirigida per l'estrellà Peter Weir i protagonitzada per l'estrenenc Robin Williams. Va guanyar un premi Oscar al millor guió, així que ja us imagineu que està bastant bé la pel·lícula.
1: Sí, sí.
3: I fa 19 anys passa això. I mi banda toca rock, és una eterna salida. Un 2 de juny de 2007, a Milà, per primera vegada a la història, una dona, Laura Pausini, realitza un concert al conegut estadi de San Siro, on es van reunir més de 70.000 persones. El que escoltem, de fet, és l'àlbum de les cançons que es van interpretar en directe durant el concert. I d'altra banda, un 2 de juny de 2012, a Londres, se celebra el jubileu de diamant de la reina Isabel II, després de passar-se 60 anys com a monarca al Regne Unit. De fet, el 77 va celebrar el jubileu de plata pels 25, el 2002 el d'or pels 50, i de fet va estar fins al 2022. O sigui, 70 anys al càrrec. Va faltar una mica el jubileu de platí.
1: Som allà, imagina't.
3: I mira, i parlant de gent que potser no va estar tants anys, però va ser influent aquí a Espanya, fa 12 anys passa això.
2: Buenos días a todos. Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
3: Última hora, un 2 de juny de 2014, a Madrid, el rei d'Espanya, Joan Carles I, anuncia en missatge oficial que abdica del tron d'Espanya.
1: Això que parlava no serà aquest tal M. Rajoy? Que,
3: no,
1: que
3: era Mariano, era Rajoy.
1: Ah, aquest era Mariano, l'M.
3: És un altre.
1: Ara ho entenc.
3: Això que he dit sobre el procés successor del president d'Espanya en aquell moment, Mariano Rajoy, òbviament no van ser unes eleccions, ni molt menys, sinó que el rei emèrit va abdicar a favor del seu fill en aquell moment, conegut com a príncep Felip, i des del 19 de juny del 2014 és el nou rei d'Espanya sota el nom de Felip VI. I parlant de gent que se'n va per corrupció, un 2 de juny de 2015, a Suïssa, el president de la FIFA, Josep Blatter, embolicat en el cas de suborns, frau i malversació a fons, conegut com el FIFA Gate, on, entre altres coses, es va elegir de manera irregular, això està demostrat, que Qatar seria la seu del Mundial del 2022, es va veure obligat a anunciar la seva dimissió al càrrec sent succeït per l'actual president de la FIFA, Gianni Infantino. Mira, i, per cert, té prohibit fer coses de la FIFA fins al 2027, el bo de Josep Blatter. Pel que sigui, crec que no podrà fer moltes coses ja.
1: Home, si has sigut corrupte, què vols que et digui? Potser que t'ho mereixis. I, Albert, a qui felicitem avui?

0: Avui fa 80 anys, Leif Hallström, director de cinema suec i el director de la pel·lícula i de la majoria de videoclips del grup ABBA, com per exemple aquest Dancing Queen. I també fa 71 anys aquesta cantant. Un 2 de juny de 1955 va néixer a Califòrnia Michael Steele, cantant i baixista estadounidenca de les bandes de Runaways i també de The Bangles amb aquest Walk Like an Egyptian. I fa 63 anys aquest actor.
1: Hoy Aida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto.
0: Un 2 de juny de 1963 va néixer a Logroño Pepe Villuela, actor i humorista espanyol guanyador d'un premi Ondas pel seu paper de Chema Martínez a la sèrie Aida. Pot ser literalment la persona més famosa de Logroño.
2: Home, jo hauria de pensar...
0: Quantes persones coneixes a Logroño? El matemàtic Sainz de Cabezón, pare del cantant Lane, i ja no conec a més. I fa 56 anys aquest raper. Un 2 de juny de 1970 va néixer a Califòrnia Luis Fries, més conegut com a B-Real, raper estadounidenc, líder de la banda Cypress Hill, amb aquest Lowrider. I també fa 55 anys aquest cantant. Un 2 de juny de 1971 va néixer a la ciutat boliviana de La Paz José Mario Martínez Arroyo, més conegut com a José Andrea, cantant hispano-bolivià de la banda Mago de Oz, amb aquest Fiesta Pagana.
3: No, no sabia que era bolivià.
0: Sí, era...
3: No,
0: bueno,
3: ho has dit mai.
0: Sí, va néixer a Bolívia, però sí, es va criar a Espanya. Sí, sí, sí. I finalment fa 47 anys aquesta actriu. Un 2 de juny de 1979 va néixer a Rio de Janeiro l'actriu brasileña Morena Bacarín. I és que escoltem Ex Gon' Give It To You de The Magix, perquè és una de les cançons que formen la banda sonora de Deadpool, on l'actriu interpreta a Copycat, que és una de les superheroïnes. I finalment, 38 anys, el futbolista argentí Sergio Agüero, un tio que crec que hauria d'haver-se dedicat simplement a jugar a futbol, perquè ha patit la crisi dels 40, fins i tot
2: sí,
0: abans de tenir 40.
2: Ha anat cap a baix. La cosa ha anat cap a baix.
0: S'ha fet streamer. I 26 anys, el futbolista colombià del Benfica, Richard Ríos, un referent per a tots els perruquers i els adolescents de l'actualitat. Si busqueu el seu pentinat, el coneixereu. O sigui, tothom es fa el seu pentinat, bàsicament.
3: I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 9 anys surt l'àlbum debut d'aquesta cantant.

Un 2 de juny de 2017, la cantant britànico-albanesa Dua Lipa treu el seu primer àlbum, que porta el mateix nom i que incluïa aquest senzill New Rules, que 9 anys després té més de 2.500 milions de reproduccions a Spotify i és una de les seves cançons més conegudes. Escoltem New Rules de Dua Lipa, que avui fa 9 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Internacional de...
1: Dia Internacional pels Trastorns Alimentaris, i és que a Espanya hi ha més de 400.000 persones que pateixen una TCA, amb més d'un 4% entre adolescents entre 12 i 21 anys, així que és un dia que, òbviament, s'ha de reivindicar.
0: És un gran problema i que l'hem de tenir present perquè, a més, sembla que és una cosa que va en augment. Avui és dia 2 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que tenim una última hora que hem conegut aquesta tarda respecte al cas Leire Díaz, perquè hem sabut que el PSOE ha admès que va pagar a l'exmilitant Leire Díaz 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Per tant, eleva l'import dels 15.000 fins als 45.000 euros i, a més, explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada, entre el 2015 i el 2017. Els socialistes, a més, detallen les quantitats que van abonar a l'exmilitant en una resposta a la sol·licitud que va enviar el jutge Arturo Zamarriego del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que investiga, recordem, una causa diferent a la que va portar la setmana passada a escorcollar la seu del PSOE a Ferraz. Per tant, ara mateix, el PSOE veiem que està acorralat per totes bandes. Però, mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també mou fitxa perquè ha volgut parlar amb Junts per intentar una moció de censura, una possible moció de censura, contra Pedro Sánchez, però ha rebutjat la proposta de Junts de reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo, que era, segons deien els des de Junts, l'única opció possible de cara a tirar això endavant. De fet, des de Barcelona, Feijóo ha assegurat que no ha vingut a demanar favors ni a regalar-ne, i preguntat sobre el viatge a Waterloo, ha respost que parlem de coses serioses, per tant ho descarta.
1: Abans, el secretari general de Junts, Jordi Turull, havia desafiat Feijóo a reunir-se directament amb Puigdemont si vol el suport del partit. Turull considera que qualsevol proposta seriosa s'ha de tractar cara a cara i no a través dels mitjans de comunicació.
0: I expliquem també que almenys 18 persones han mort i a més prop d'un centenar han resultat ferides en una nova onada d'atacs russos contra Ucraïna. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat durant la matinada més de 600 drons i una setantena de míssils contra diversos punts del país.
1: La capital, Kiev, ha estat una de les zones més afectades. Hi han mort 4 persones i gairebé una seixantena han resultat ferides. Els atacs han causat greus danys en edificis residencials, inclòs un bloc de 24 plantes que s'han ensorrat parcialment. Els equips d'emergència continuen buscant possibles víctimes entre la runa. També hi ha hagut morts i ferits a la ciutat de Dnipro i altres localitats del país. Les autoritats ucraïneses asseguren que es tracta d'un dels bombardejos més intensos de les últimes setmanes, en una guerra que continua sense perspectiva actives immediates de resolució.
0: I mentrestant, la tensió a l'Orient Mitjà també continua augmentant. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units, Donald Trump, hauria qualificat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu de boig i ingrat durant una conversa telefònica per intentar frenar l'ofensiva israeliana al Líban.
1: Trump busca mantenir obertes les negociacions amb l'Iran, que s'ha negat a continuar dialogant amb Washington mentre Israel mantingui els atacs sobre territori libanès. Tot i això, Netanyahu ha reiterat que les operacions militars al sud del Líban continuaran. Paral·lelament, l'Iran ha suspès els contactes amb els Estats Units i ha advertit que podria intensificar la seva resposta si la situació no reverteix. El nou episodi evidencia la fragilitat de l'alto el foc a la regió i la dificultat d'aconseguir una desescalada del conflicte.
0: I mentrestant, també a Catalunya continua la vaga de docents convocada pels sindicats CGT, Intersindical i la CES, també malgrat el preacord assolit la setmana passada entre el Departament d'Educació i altres organitzacions sindicals.
1: Aquest matí els docents han protagonitzat diverses accions de protesta a Barcelona. Han organitzat bicicletades que han tallat la Gran Via i l'Avinguda Meridiana i més tard s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat. També han bloquejat durant unes hores els accessos a la Casa Batlló, fet que ha obligat l'equipament a retardar l'obertura i reubicar visitants.
0: Els sindicats consideren que el preacord només incorpora a millores salarials limitades i no resol més problemes estructurals com la manca de recursos o la ràtio d'alumnes per aula. I mentrestant continua aquesta consulta telemàtica entre el professorat per decidir si avala l'acord en el que fins ara hi ha participat aproximadament un de cada tres docents. I pel que fa a l'actualitat local, el conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitat aquest matí Sant Boi. L'alcaldessa Lluïsa Moret l'ha rebut a l'Ajuntament, on han mantingut una reunió per abordar diversos projectes estratègics de present i futur per la ciutat.
1: Segons han explicat fons municipals de Gent de Carrer, durant la trobada s'han tractat algunes de les principals transformacions previstes per als pròxims anys i que requereixen el suport de la Generalitat. Entre aquestes destaquen el trasllat de la caserna i de la subestació elèctrica, la construcció del futur districte Z i la remodelació de l'Ateneu Sant Boià. Les mateixes fonts asseguren que la reunió s'ha desenvolupat en un clima de bona sintonia i amb una predisposició molt favorable per part de les dues institucions. Com és habitual en aquest tipus de visites institucionals, el conseller Albert Dalmau també ha signat el llibre d'honor de la ciutat.
0: Explicàvem abans també aquestes protestes dels docents. Hem de dir que aquesta setmana no es preveuen vagues d'educació que afectin Sant Boi fins divendres, on la convocatòria de vaga general a l'ensenyament encara segueix vigent. Però mentrestant, els professors i professores santboianes hauran de votar si si donen suport a aquest preacord assolit entre sindicats majoritaris i el Departament d'Ensenyament. Així es pronunciava ahir al respecte Noé Serrano de l'Assemblea Educativa de Sant Boi a Gent de Carrer.
2: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant. I us expliquem també que el passat diumenge l'Ateneu Sant Boià va acollir una assemblea oberta per reivindicar una feina i una casa dignes. Ens ho explica el seu portaveu Jordi Fuentes.
3: Es va preparar l'acte del 6 de juny. Aquest acte serà un conjunt de manifestacions descentralitzades arreu de tot l'Estat. Aquí a nivell de Catalunya ho impulsa la plataforma per un treball i una casa dignes, que és una plataforma conformada pels sindicats alternatius i tots els moviments d'habitatge majoritaris a Catalunya. Això és la COSAC, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i la PA. Les demandes del 6J són una barreja de mínims laborals i mínims d'habitatge. En el tema laboral es parla de les hores extres, es parla de la jornada 35 hores, es parla de la pujada amb el salari de l'IPC sense topall. I en la part d'habitatge, que és la que més ens interessa a nosaltres com a part del moviment de l'habitatge, es parla d'aconseguir drets sindicals d'habitatge, igual que hi ha els laborals. És a dir, que les lluites d'habitatge estiguin protegides per drets.
0: En aquesta assemblea també es va preparar a parlar la jornada del 6J, que tindrem properament. De fet, en pocs minuts en parlarem amb el propi Jordi Fuentes, que de fet acaba de seure's aquí amb nosaltres a l'estudi a Mègrima, al programa per concretar també quines seran les accions que hi ha preparades al respecte amb les entitats que hi participen. I avui us expliquem també, i de fet ho lamentem, que hi ha molta preocupació per la desaparició de Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys, de Castellà del Vallès, desapareguda des de diumenge a la tarda. La família creu que podria trobar-se aquí a Sant Boi de Llobregat i, de fet, ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per intentar localitzar-la.
1: Segons expliquen els familiars, la menor va sortir de casa assegurant que havia quedat amb unes amigues, però posteriorment van descobrir que podria haver-se trobat amb un noi. Des d'aleshores no han pogut confirmar el seu parador. Tot i que algunes persones han rebut missatges atribuïts a la jove dient que es troba bé, la família assegura que no ha pogut verificar que realment els hagi enviat ell.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i treballen per localitzar-la. I la Maria fa aproximadament 1,60 m, té els cabells negres, els ulls castanys, segons ha fet la descripció de la família, que diu que qualsevol persona que pugui aportar informació és convidada a contactar amb els Mossos o amb el telèfon d'emergències 112. Evidentment, esperem que puguem explicar bones notícies aviat. I expliquem també una bona notícia en aquests dies que fa tanta calor, i és que, com us explicàvem ahir, la piscina d'estiu de la Muntanyeta obrirà del 13 de juny fins al 6 de setembre.
1: Els preus de les entrades i abonaments es mantenen igual que els darrers anys, amb descomptes per infants, joves, persones majors de 64 anys i famílies nombroses o monoparentals. A més, durant el mes de juliol, 1.500 infants del casals d'estiu gaudiran de la piscina als matins, i els dijous al vespre tornen a les sessions d'After Sant Boi, adreçades als joves de 16 a 30 anys amb carnet SB Jove.
0: I tot això en una ciutat que segueix de festa. I és que, com sabeu, després de la Festa Major arriba la Festa Major als barris. El cap de setmana passat vam celebrar les festes de Camps Blancs i aquest cap de setmana tindrem les festes de Marianao. Avui ho analitzarem amb el regidor de Camps Blancs, el Francisco Javier Nicolás. El que sí que coneixem ja, Albert, són els cartells i també les activitats d'aquestes festes majors de barris.
1: Sí, Sant Boi viu aquestes setmanes les seves festes de barri amb una programació plena d'activitats populars, música, cultura i convivència. Entre les cites més destacades, Marianao obrirà el calendari amb la mostra d'entitats, el Festival Jove Comunitari Menao Fest, la tradicional festa de l'escuma per als més petits, i una gran nit musical amb l'orquestra Juraban.
0: I a Casablanca?
1: Doncs a Casablanca el protagonisme serà per a la cultura popular. Destaquen el correfoc infantil, la gran trobada de gegants i cercavila, la trobada de percussió i el correfoc dels diables de Casablanca, que culminarà amb un espectacle final de focs artificials. També hi haurà festa de l'escuma, activitats familiars i habaneres per tancar el cap de setmana.
0: I què tindrem a la festa de Ciutat Cooperativa i Molinou?
1: Doncs les activitats estrella seran la quarta cursa popular, el Holi Cope, el Festival de Colors, la sardina popular i el gran ball de festa amb l'orquestra Sabor Sabor. El punt final arribarà amb un espectacle de pirotècnia aèria.
0: Les festes també mantenen l'esperit comunitari amb sopars populars, balls per la gent gran i també activitats infantils i actuacions de les entitats locals, convertint també aquests barris en espais de trobada i convivència durant tot aquest proper mes de juny. després de la festa major ja veiem que tot té continuïtat aquí en esports. Tenim notícia, i és que Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Santboiana.
1: Després de 5 temporades dirigint el Degà, també exjugador de la Santboiana deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de la Divisió d'Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
4: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics, només que puc fer que agrair. Ara toca nous capítols i fer coses noves, diferents, i també agafar una mica d'aire i a distància, però bueno, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club, així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho som boi.
1: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys. Aquest dijous podrem parlar més detall amb Sergio Guerrero per saber com ha viscut aquesta etapa com a entrenador a la Santboiana, on aquest últim any l'equip ha aconseguit la salvació a l'última jornada. A més, seguim tenint renovacions en el món del futbol. El capità que cantarà Joan Avellanet seguirà una temporada més amb el primer equip masculí del Santboià, sent la quarta renovació junt amb el jugador Albert Vázquez i Pedro González i l'entrenador Alberto Triguero. El propi Joan ens ha explicat per què ha decidit continuar.
5: He renovat amb el Santboià, ja que després de 15 anys vestint aquesta samarreta. La veritat és que la decisió era fàcil perquè em sento molt identificat amb el club, amb la gent i amb el projecte que s'està construint. Una de les raons principals és perquè el club vol que continuï la majoria de jugadors de la temporada passada i completar-ho amb noves incorporacions que puguin ajudar en aquest projecte. I crec que això és el més important, ja que s'ha de mantenir una base sòlida. També ha estat clau la feina que va fer Alberto, ja que va arribar en un moment molt complicat quan érem últims i l'equip estava força desmotivat i ell va aconseguir canviar-nos la mentalitat. Ara comencem una nova temporada des de zero. Crec que hem de tenir calma perquè hi haurà un procés de construcció, però al mateix temps hem de ser ambiciosos. L'objectiu és continuar creixent com a equip, consolidar el projecte i competir al màxim cada cap de setmana.
1: Qui no seguirà és Serín Saliu, un dels jugadors estrelles d'aquest final de temporada, que ha anunciat la seva incorporació per la Unió Esportiva Aldeana de la segona catalana. A més, Daniel Bustos i Juan Carnicero s'han convertit en la deuena i onzena renovació del Ciutat Cooperativa de cara a la pròxima temporada. I finalment, avui parlarem de Muay Thai, i és que aquest dissabte celebra la parellada una nova edició del Star Fighters Night, on tindrem fins a 15 combats i diversos títols en joc. Avui parlarem amb Bonxo i Jim de Sant Boi de Llobregat i un dels organitzadors d'aquesta vetllada per saber com serà aquesta nit de dissabte.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 3 quarts de 8 de la tarda. Són 2 quarts de 7. Jordi Fuentes, de l'Assemblea per l'Habitatge. Què tal, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Ho explicàvem ara a l'informatiu. Aquest cap de setmana s'ha fet una assemblea, que s'ha rebut també a l'Ateneu Santboià, per posar sobre la taula alguns aspectes molt centrals, sobretot en el vostre cas, des de l'Assemblea de l'Habitatge. En tinc cap aquí, però es parlaven de moltes coses. Exactament de què es va parlar en aquesta assemblea del cap de setmana passat?
6: Aquesta assemblea era un acte que hem organitzat a la mà d'una plataforma que ha sorgit, que és la Plataforma per un Treball i una Casa Digna, que està impulsada per sindicats alternatius i tots els actors principals del moviment de l'habitatge. I bàsicament és una campanya que lluita contra la precarització creixent de la classe treballadora i posa el focus sobre mesures tan laborals i l'habitatge, que és una mesura molt important actualment i de fet és la principal preocupació de la ciutadania de Catalunya. I per això hi ha aquestes dues vessants, la laboral i la d'habitatge.
0: Per tant, per una banda hi havia aquesta laboral, la d'habitatge, en aquest cas, sobretot a nivell de dinamitzar-ho, diguéssim, ho liderau també vosaltres, que és el que es va posar sobre la taula en el sentit de l'habitatge en aquesta última assemblea.
6: Bueno, a l'assemblea va haver molt de debat, però la plataforma recull uns punts de cara a aquestes accions del CJ, en els quals, si no m'equivoco, són 8, són 4 laborals i 4 d'habitatge, i en els que respecte a habitatge, els punts són molt senzills. És una regulació dels lloguers cap a la baixa, és a dir, no de mantenir els preus, sinó de baixar-los. Una garantia d'estabilitat residencial en forma, per exemple, de lloguers indefinits, com s'ha aprovat Ferrer al Regne Unit. El fi de l'especulació i la limitació de l'acaparament d'habitatge per evitar que es pugui especular amb l'habitatge. I, per últim, el reconeixement de drets sindicals d'habitatge per equiparar-los als laborals. És a dir, que els sindicats d'habitatge siguin interlocutors legals i puguin fer negociacions col·lectives en el tema d'habitatge, igual que els laborals.
0: Clar, perquè això s'entén molt, que tu necessites a l'hora de, per exemple, dintre d'una empresa, no?, on tens una capacitat de negociació, si vas tu sol, que serà mínima, s'entén que és necessària la presència dels sindicats. Ara està començant a venir aquest debat també en l'habitatge, no? En el sentit de que també tenim la mateixa sensació de que ets una mica tu sol contra el món i amb gent que té molt de poder, a més.
6: Exacte, i és una cosa que estem veient que té els seus fruits. O sigui, no és una cosa que s'estigui trobant ara, simplement és que ara comencem a tenir la correlació de forces necessàries per poder demanar aquestes coses i passar una mica a l'ofensiva, no? Però això s'està veient en molts blocs. Els blocs s'organitzen i responen. I hem vist com blocs sencers han lluitat contra ordres de desnonament, com es va aconseguir amb la vaga de lloguers del sindicat de llogateres, es va aconseguir que no es requalifiquéssim milers de pisos de protecció oficial a mans privades. I això va ser una negociació col·lectiva.
0: Deies que s'havia de posar també d'acord, no? Aquests elements que deies, o en general els agents que havien de posar-se d'acord per lluitar contra això i per posar aquestes coses sobre la taula, quins diries que són aquests agents dels que des de l'Assemblea de l'Habitatge aneu de la mà per aconseguir tot això?
6: Nosaltres ara mateix no estem en cap organització en concret ni sota cap paraigües. Bàsicament hi ha quatre actors principals a Catalunya: el Sindicat de Llogateres, la COSAC, que és la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la PA i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Per la manera en què nosaltres funcionem, estaríem més a prop del Sindicat de Llogateres o de la COSAC. Hem fet apropament amb les dues i ara, després del 6J, començarem un procés de debat a l'Assemblea per saber a quin dels dos organismes apropar-nos més.
0: Aquest 6J, pel que no queda massa, però exactament què és el 6J? Què és el que vindrà d'ara endavant? Perquè també anava una mica d'això a l'Assemblea.
6: Sí, el 6J és un dia, que és un dissabte, si no m'equivoco, és un dia en el que es fan diverses mobilitzacions arreu de tot l'Estat, i en concret a Catalunya el que es fa és una macroenquesta. Aquesta macroenquesta es fa de manera descentralitzada, no només a Barcelona ciutat, sinó que es fa arreu de tot el territori. Si no m'equivoco, hi ha 40 o 50 punts. Hi ha 1.000 i pico persones apuntades com a voluntàries, i el que es farà serà un sondeig als carrers, anar preguntant a la gent i als contactes per fer una enquesta de quines són les condicions de vida i les condicions de precarietat de la gent, és a dir, preguntes relacionades amb el sou, relacionades amb el lloguer, el cost de la vida i les opinions de la gent respecte a això.
0: Bàsicament entendre què és el que preocupa.
6: Exacte, què és el que preocupa, i per mi la paraula clau és sondeig, és posar dades a la precarietat que pateix ara mateix la gent.
0: I aquest sondeig que es faria, aquest 6J, per què serviria?
6: Aquest sondeig té dos objectius. El primer és que l'organització del sondeig com a tal ja està estirant molt de les organitzacions locals, que és una cosa que mai havíem vist d'aquesta manera, que nosaltres com a associació local valorem molt positivament, i és que la pròpia plataforma es va apropar a nosaltres i va dir: mira, volem fer un acte a Sant Boi, però volem comptar amb vosaltres. I això el que fa és enfortir-nos a nosaltres, perquè ens posen el mapa a Sant Boi. No és una organització de fora que ve i ho fa, sinó que compta amb nosaltres. I l'altre objectiu és preparar tota aquesta força de base per anar a un objectiu una mica més ambiciós. Jo no sé quin és l'objectiu del tot, perquè nosaltres no participem directament amb la plataforma. A mi a nivell personal m'agradaria veure una vaga general. A mi m'agradaria caminar cap a una vaga general. Estem veient que hi ha moltes coses que apunten cap aquí. Estem veient vagues al sector de l'ensenyament, al sector de la sanitat pública, estem veient com les condicions de vida de la classe treballadora a l'habitatge o el cost dels aliments estan creixent, els salaris no augmenten. A mi personalment, per mi això són ingredients d'una vaga general.
0: T'ho pregunto també de forma personal, ara que fes també aquesta distinció. A l'hora de fer aquesta vaga general que deies, quins haurien de ser els eixos d'aquesta vaga?
6: Això sí que és més absolutament personal. Per mi els eixos serien els drets laborals, la qüestió de l'habitatge i una qüestió més de política general, és a dir, una simbologia i unes accions concretes contra l'imperialisme en general, és a dir, contra aquest imperialisme que estem veient, per exemple, en el cas de Palestina o en el cas d'Iran ara mateix. Crec que són coses molt importants que estan relacionades directament amb el nostre dia a dia, simplement no veiem els elements tan clars com per relacionar-los.
0: I que es poden fer més coses, per exemple, des de l'Estat espanyol, diries?
6: Absolutament, tots els estats poden fer més, però especialment el nostre.
0: El tema és que aquesta vaga general s'hauria de tirar endavant en un moment en el que governa el Partit Socialista. Creus que això seria possible? Sobretot tenint en compte que els dos sindicats majoritaris són UGT i Comissions Obreres, que no sé fins a quin punt estarien disposats ara mateix.
6: Disposats, suposo que no estan, però jo crec que el que s'ha de treballar és una base social i una força que els empenti a haver-ho de fer. Al final, si la gent ho necessita, o aportes o apartes, vull dir, o t'hi sumes o acabaràs quedant retratat, i ho hem vist, per exemple, en el cas d'educació ara mateix. Els sindicats majoritaris han signat l'acord i tothom el rebutja ara mateix. Veurem com evoluciona això. Respecte a una vaga general en govern socialista, bueno, jo ho celebraria moltíssim, perquè sembla que aquest país, sembla que si hi ha el govern socialista no ho lluitem perquè no són tan dolents. I, bueno, jo crec que hi ha coses que podem pensar realment.
0: Per tant, es recolliria aquestes respostes d'aquesta macroenquesta que es faria aquest dia 6, però més a nivell de coordinació, com es faria tot això? Perquè abans has explicat que tindria molta importància les entitats locals i el fer treball des de la base, com podria ser també des de Sant Boi.
6: Sí, nosaltres justament demà tenim assemblea i ho parlarem. De fet, convidem a totes les persones a que vinguin a Cal Niño a les 7 de la tarda. Parlarem com organitza el CJ i moltes altres coses que tenim ara mateix. Però, bàsicament, nosaltres el que farem, si s'aprova demà, però jo, per exemple, a nivell personal ho faré, serà sumar-me com a voluntari i participar en aquesta enquesta. És a dir, segurament s'organitzi al voltant de la Rambla o de la plaça de l'Ajuntament o de l'estació, que és un punt de molta confluència de persones, i això el que fa és enfortir-nos, perquè jo m'apropo a una enquesta, la faig, però jo em presento. Jo soc de l'Assemblea d'Habitatge, soc de Sant Boi, què et preocupa? I això és un contacte molt estret que ens permet créixer.
0: Clar, és una forma també de presentar-te, fins i tot, no?
6: Absolutament.
0: Com una excusa per entendre què hi ha a l'altra banda, però alhora que ells coneguin la feina que es fa des de...
6: Exacte.
0: Des de l'Assemblea. Per tant, això és el que tindrà per endavant. Quins són els altres reptes que des de l'Assemblea, altres coses que hagin d'anar endavant, perquè deies que, per exemple, es parlaria en aquesta propera convocatòria al CJ, però també d'altres coses.
6: Sí, bueno, nosaltres ara tenim els eixos de sempre, que és el nostre eix municipal, en el que participem activament, perquè som l'Assemblea d'Habitatge de Sant Boi. En aquest eix, el que tenim, bueno, avui mateix, dintre de 20 minuts, tinc una reunió a la taula d'habitatge, que és un organisme convocat per l'Ajuntament amb altres entitats, però de manera més important, el dia 15 de juny, per la tarda, tenim una reunió amb l'equip d'alcaldia, arran de la moció i dels fets del ple, i tenim moltes ganes d'això i tenim molta feina per preparar-ho, perquè és una reunió molt important i no podem perdre l'oportunitat.
0: Clar, és el que també t'anava a preguntar, perquè... Després de sortir d'allà, recordo que després del ple municipal va haver-hi discussions, en general veu posar també la vostra posició de forma ferma, es va contestar des de l'Ajuntament algunes coses concretes, però al final el que es va acabar dient per part de l'alcaldessa és: escolta, de cara al proper ple municipal ens comprometem com a Ajuntament a fer una moció de forma conjunta per fer alguna cosa respecte a un tema com l'habitatge que ens interpel·la a tots. En aquest sentit, ara mateix, com estan en això?
6: Bueno, al ple es van contestar moltes coses. Nosaltres hi ha moltes coses que no estem gens d'acord amb el que es va dir.
0: Com quines?
6: Bueno, mateix empilaràs una mica, perquè no et sabria dir exactament quines, però, per exemple, va haver una frase molt important, jo recordo, de l'alcaldessa, que va dir que aquest govern municipal era el govern que més havia fet per l'habitatge. I nosaltres no estem d'acord amb això. No sabem si és el que més o el que menys. No venim a fer escrits, això, però el que sabem és que és insuficient. És insuficient perquè l'any passat va haver 183 ordres de desnonament a Sant Boi. Per tant, no han fet prou. No sabem si han fet més o han fet menys, però han fet prou. I aquí a Sant Boi tenim la sort o la desgràcia que sempre hem tingut un govern socialista. Per tant, no es poden tirar les pedres o les pilotes com altres governs de no, és l'executiu anterior. No, és que l'anterior també era vosaltres, i l'anterior també. I això és una cosa molt important que s'ha de tenir en compte. Respecte del compromís de la moció, jo no sé si es farà una moció simplement perquè, si no m'equivoco, si es presenta una moció sobre un tema i surt rebutjada, ha de passar un any sencer per poder presentar una altra moció. Per tant, això és un comentari que nosaltres volem parlar amb l'alcaldessa. Què vol dir això? Perquè si es va comprometre a fer una moció al proper ple i no es pot, què passa aquí? Tampoc sé si nosaltres posem totes les nostres esperances en una moció. Fa un any, any i mig, any escaig, es va aprovar una moció d'habitatge Esquerra Republicana que tenia...

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Falta un minut per 3:15 de la tarda. Les festes de barri agafen el relleu de la festa major i tornen a omplir Sant Boi d'activitats, música, cultura popular i també espais de convivència. Després de les celebracions al barri Centre, Vinyets i Molivell, i més recentment també a Caps Blancs, el cicle festiu continuarà les properes setmanes a Marianao, Casablanca i Ciutat Cooperativa i Molinou. Avui posem el focus en aquestes festes de Camps Blancs, que han tornat a demostrar la força del teixit associatiu i també la implicació que hi ha hagut del veïnat. I per parlar-ne ens acompanya ara mateix per trucada telefònica el regidor del barri de Camps Blancs, el Francisco Javier Nicolás. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Quin balanç fas d'aquestes festes de barri que hem tingut aquest cap de setmana?
1: Bé, la veritat que ha sigut unes festes molt participatives i han estat plenes de veïns i veïnes i molta canalla. Totes les activitats, la veritat que han estat molt agraïdes per tots i els espectacles, l'orquestra de la nit, sopar popular, la veritat que està molt bé.
0: Clar, de fet, el que tenen d'especial aquestes festes de barri és que, sobretot, les festes les fa la gent per la gent, d'alguna manera. Tens la sensació que ha estat així també en aquesta ocasió?
1: Sí, la comissió de festes es reuneix i amb els tècnics municipals i, bueno, pues, ho posen depenent de cada entitat el que les mou una mica, no? Pues proposen activitats per les festes i dintre d'espai, pues bueno, l'associació de veïns pues va fer una botifarrada dintre del projecte seu del Focus, fan una vegada el dissabte a final de mes, fan un mercat molt participatiu de moltes coses de segona mà. I després també l'associació EVAS, que va fer un partit de futbol femení aquí, va fer un concurs allà al Camp del Vent, i la veritat que va ser ple de moltes noies.
0: Clar, el que suposo que es fa també des de l'Ajuntament i també des de la teva figura és acompanyar

0: acompanyar tot aquest moviment i totes aquestes activitats que sorgeixen, per tant, de la gent, no? Suposo que la teva feina també les últimes setmanes i en general en tota aquesta preparació de la festa, d'aquesta festa major ha estat justament això, no? Parlar amb les entitats i poder impulsar-les d'alguna manera. No sé com has viscut.
1: Sí, els tècnics municipals, jo també, pues bueno, nosaltres estem oberts a totes les propostes que s'arribin de les entitats, però no per la festa de barri, sinó durant tot l'any. Si nosaltres estem a disposició de les entitats, del veïnat i de la canalla, dels joves, dels infants, nosaltres qualsevol proposta que ens arribi i se pugui portar a terme dintre de les possibilitats que tenim, pues endavant.
0: Com solen néixer aquestes propostes? Normalment és des de l'Ajuntament que, per exemple, es diu, ostres, es podria fer això i a partir d'aquí es busca gent que ho pugui impulsar, o són les pròpies associacions que tenen idees i us les traslladen?
1: Bé, nosaltres a les festes de barri tenen un esquelet molt concret. Tenim la festa de l'escuma, l'orquestra, el sopar popular, hi ha una variant d'activitats que són fixes,
0: sí,
1: no?
0: Que no poden faltar. Ja
1: després,
0: no?
1: Ja després, pues, les entitats, a les reunions prèvies que se fan, pues, proposen, com Evas, que ha proposat aquest any fer el torneig de futbol femení, no? Una iniciativa molt positiva i plena de noies que va estar tota la matinada del diumenge, o l'associació de veïns que s'està implicant molt al barri des de ja fa 2 o 3 anys i han enganxat un relleu generacional allà de gent més jove i amb moltes ganes de fer coses, i no només la botifarrada i el focus que porten, sinó també una campanya amb els comerços del barri que van fer també. La veritat que hi ha moltes entitats, com el Play Sida també, que s'implica molt també a les festes de barri, van fer la pujada a Sant Ramon el divendres a la nit. Hi ha moltes iniciatives de diferents col·lectius per diferents edats.
0: Tu creus que una festa com aquesta fa que la gent se senti més de Camps Blancs, que reforça el sentiment identitari de la gent?
1: Home, les festes de barri, pues, per suposat, pues, és pels veïns més propers, no?, als barris, no? Sí que ve gent de tota la ciutat i ve gent de fora, inclús. Hi ha gent que vivia al barri de Camps Blancs o les 5 Roses en su dia, i aquests records que tenen de la infància es porten de nou a cada festa de barri que venen aquí. És com a la festa major de Sant Boi, i me trobo molta gent que ve a lo millor que està vivint per Europa i ve a les festes de la seva ciutat i ja no viu aquí a Sant Boi, no? La veritat que aquells arrels que la gent té, tant de festa major com de festes de barri aquí a Sant Boi, els records, ajuntar-se amb tota la gent que està compartint la infància, no?, i la joventut i tota la seva vida aquí, pues, quan marxen, la veritat que tenen moltes ganes d'estar aquí i de ser aquí.
0: Que a més fa la sensació que aquesta festa no para, perquè venim de la festa major, hem tingut ara aquestes festes de Camps Blancs, però és que en tindrem també a les properes setmanes aquestes festes de barri. Fa la sensació que en aquests últims mesos Sant Boi està com en una festa permanent, diguéssim.
1: Pues sí, pues la festa major de Sant Boi marca la sortida, no?, diguéssim, i després ja pues començar la campuitada i a les festes de més barris, no? Ara vindrà la festa de Marianao aquesta de setmana, i la setmana propera vindrà la festa nostra també del barri de Casablanca. I ja després tanca la cooperativa, la Ciutat Cooperativa, i crec que queda alguna per final de mes que es tanca darrere. O sigui que està ple tot el mes de maig i juny d'activitat.
0: Deixa'm preguntar-te també per aquesta festa que esmentaves de Casablanca, perquè més enllà de la regió de Camps Blancs també ho ets de Casablanca. Com està sent la preparació aquesta festa i què creus que tindrà també de particular?
1: Bé, bueno, les festes de Casablanca sobretot estan molt marcades per la cultura popular. Ja són joies de diables i de gegants. Una porta 36 anys i l'altra 26. Hi ha una trajectòria molt forta aquí al barri de Casablanca amb els diables, els gegants, els estrabucaires, els dracs, fent castells de foc. Aquests arrels són de l'any 89, o sigui que porten una trajectòria molt llarga, i això és el que marca més fort aquí al barri de Casablanca. Després, pues, bueno, tenim el Super Popula també, l'orquestra, tenim aquest any tindrem una activitat especial que farem un vermut amb paella el diumenge després dels jocs infantils. També tenim farem les, bueno, les habaneres i el teatre el diumenge a la tarda i iniciem amb el correfoc infantil el divendres, que també a la plaça de l'Olivera tindrem també de la gent gran fa ball aquest any, que l'incorporem nou també, i fan també una sèrie de bars de les activitats que venen fent durant tot l'any l'associació de veïns i la gent gran.
0: Doncs ha acabat aquesta festa major, però ara seguim amb aquestes festes majors de barris. Ho hem repassat, la que hem tingut aquest cap de setmana, que estava a Camps Blancs, amb el seu regidor responsable, Francisco Javier Nicolás. Moltes gràcies per atendre'ns la trucada avui a Gent de Carrer.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Des que nosaltres vam aterrar en aquest programa, hem seguit amb molt d'interès, com no podia ser d'una altra manera, la situació per la que ha passat i que encara passa la Tània, que és una veïna de Sant Boi a la que la detecció d'un càncer li va canviar la vida i també la de la seva família, que no es van quedar de braços creuats. Van impulsar el projecte Tània, que lidera el seu pare, el José María Peinado, a través del qual han estat recollint fons per la investigació i perquè la seva filla es pogués curar, la Tània i també totes les altres Tànies que malauradament tenim per tot el món. I avui és un moment molt feliç perquè us portem una molt bona notícia respecte a aquest cas. José María Peinado, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Fa uns dies dèiem que la Tània va entrar a aquest quiròfan perquè li van fer un trasplantament de fetge i poc després us van avisar que això havia anat molt bé. Com ha estat tota aquesta situació per vosaltres i com ho heu viscut?
2: Pues mira, hemos vivido una situación de espera de 7 semanas, que se nos han hecho eternas, pero bueno, por suerte estamos en el país que estamos y estamos en los hospitales que tenemos aquí y ha ido todo muy bien, porque somos número uno a nivel mundial en tema de trasplantes y aunque a nosotros como familia se nos han hecho muy largas, pues sabemos que la situación en otros países es muchísimo peor, ¿no? Mm. Pero bueno, la verdad es que ha sido una sensación muy, como suele decir, muy entre comillas agridulce, ¿no? Porque que entre tu hija en un quirófano, en una operación que puede durar entre 8 y 12 horas, no le gusta a nadie, no quieres que pasemos por este. Pero bueno, su curación realmente pasaba por esta operación y la operación ha ido muy bien, no llegó a 6 horas la operación. Y bueno, con su cirujana, la doctora Laura Lladó, pues nos dijo cuando salió de la operación que había ido todo muy bien. Y ahora llevamos, pues nada, estuvo 30 horas en la UCI y ahora lleva ya 3 días en planta. Bueno, este tipo de operaciones parece un poco ciencia ficción, pero ha sido así. Está bien y su madre y yo, pues, y todos sus amigos y conocidos, pues muy contentos.
0: Per tant, ella está tranquila ahora. ¿Cómo está ella?
2: Pues mira, ella, por ejemplo, esta mañana pues estaba un poquito más nerviosa, estaba incómoda, incluso ha vomitado un poco, pero luego cuando nos ve a nosotros parece que se recompone, se cura un poquito, le servimos también de medicación poderla ver y que nos pueda ver ella, y ahora mismo pues bien, estaba en cama, se ha duchado, se ha refrescado un poquito, le han dado un yogurcito para merendar. Y bueno, está bien dentro de todo lo que cabe y bueno, está con una serie de sondas y tal que le tienen que hacer unos controles, pero bueno, bien, con ganas de seguir luchando y con ganas de curarse.
0: ¿Qué es el que us han dit els doctors respecte a tot aquest procés que ha anat passant i també sobre aquesta situació amb l'operació?
2: Pues mira, la situación y además, aparte de lo que nos dicen los doctores, lo que hablábamos incluso esta tarde, mi mujer, Tania y yo, de que ahora empieza otra nueva vida. Tania tiene otra segunda oportunidad. Es verdad que le recomiendan y le aconsejan por todos los medios que tienen que hacer, como hacías antes, pero ahora con un poquito más de empeño, pues cuidarse más, hacer una vida saludable, hacer una vida más ordenada. Pero al fin y al cabo, que sí, que se va a tener que tomar una pastilla o dos cada día durante su vida, sí, pero lo importante es poder vivir y poder disfrutar de esta segunda oportunidad.
0: Creus que el seu cas i com ha anat tot plegat es pot utilitzar d'alguna forma també per la investigació?
2: Mira, casualmente, ahora en estos días, su oncólogo, el doctor Ramón Salazar, está en un congreso en Chicago. Y yo he estado hablando con él y el proyecto Tania hasta ha salido en Chicago, está en Chicago. Sí. Y van a traer un medicamento de allí, de unos laboratorios, que parecen que pueden funcionar muy bien para el tema de activar los linfocitos. Y aparte, sobre todo también porque entre lo que el doctor Salazar traiga y que nosotros seguimos recaudando fondos para poder investigar y seguir investigando, y como tú has dicho al principio, ya no es por mi Tania, que mi Tania por suerte con este trasplante ya se cura y tendrá otro tipo de vida, pero para las próximas Tanias, que ojalá no fuera ninguna, pero por desgracia sabemos que vamos a ver muchos que entren en esta enfermedad, pues a partir de septiembre hay una investigación, se pone en marcha la investigación del proyecto Tania, y quién sabe, a lo mejor después de un año y medio, pues somos capaces de los investigadores de haber sacado algún medicamento, algún tratamiento más liviano, que es la quimio y tal, y más factible para hacerle la vida más fácil a todos los que caigamos en esta enfermedad. Y para eso también ya aprovecho, porque nosotros vamos a seguir haciendo eventos para recaudar fondos para la investigación. Ahora vamos a hacer en julio un campeonato de pádel, una americana de estas que le llaman, y en noviembre, más si llega, y esto es un poco, esto es primicia, vamos a hacer un concierto a lo grande en noviembre. Para, aún no puedo decir qué grupo va a venir y tal, pero va a ser... Vamos, queremos que sea muy grande y queremos recaudar fondos para la investigación.
0: Home, ara ens has deixat amb les ganes, almenys alguna pista, no? Una pista.
2: Bueno, la pista es que va a ser un grupo que tiene mucha tirada, tiene mucho tirón, que le va a gustar a la gente y que todo... Bueno, que yo empecé con mucha ilusión a preparar este concierto, pero luego, claro, hay tantísimas cosas que si permisos, seguros, ambulancias, seguridades, tantas cosas que digo uy, que yo quería montar una cosa en plan solidaria, pero bueno, la legalidad es la que es y hay que cumplirla y hay que ser muy transparente para que todo el mundo sepa que todo el dinero que se recoge es solidario, irá para el proyecto Tania y te lo diré y lo diré aquí en Radio San Boi cuando lo tenga ya concretado y cerrado, porque a lo mejor ahora digo quién es y luego a lo mejor se estropea la cosa y no sale, ¿no?
0: No
2: pero cuando lo tenga todo concretado hablamos y lo comunicamos aquí desde Radio San Boi.
0: Quan estigui firmat tindrem exclusiva.
2: Exacte.
0: Doncs ens encantarà també poder explicar-ho amb una situació que, evidentment, no és desitjable per ningú, i això vagi per davant,
2: no.
0: Però si almenys ha servit per poder investigar una mica i perquè es pugui avançar en aquest sentit, doncs també és una cosa que celebrem molt. José María Peinado, moltes gràcies per acompanyar-nos a Gent de Carrer. Una forta abraçada.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, como siempre.
0: Doncs al José María Peinado li enviem una forta abraçada i també la Tania ens fa molt feliços aquesta notícia. Butlletí informatiu i tornem fins ara.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. I d'entrada fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Encara queden cues de la Ronda de Dalt entre Diagonal i Canyelles en sentit Besòs, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident, i a la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i la Barceloneta, també sentit Besòs, perquè hi havia un accident a l'altura del Poble Nou.
1: I principals titulars d'aquesta hora, els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho avança aquesta emissora el Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio. S'ha obert a escoltar l'aposta del PP. Catalunya i les Canàries assumiran 5 milions d'euros del cost de la visita de Lleó 14 a Espanya, mentre que Madrid cedirà espais. És un 20% del pressupost total del viatge, que s'enfila fins als 25 milions i que es finançarà principalment amb patrocinadors privats. Paral·lelament, víctimes d'abusos de l'Església reclamen una trobada amb el Papa, però encara no han rebut resposta. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Donald Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on el va qualificar de refotudament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït el sector serveis.
0: Esports.
3: El Barça està visitant el camp de Múrcia des de les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB, un partit que acaba de començar. També avui Madrid-Tenerife a les 9, demà Baskonia-Joventut. També a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, i el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça a més es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: I pel que fa al temps, fins demà, a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol amb alguna boira matinal. A la tarda de pluges no se n'esperen i la calor afluixarà encara una mica més.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Passant 4 minuts de les 7, us donem la benvinguda a la segona hora de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Una segona hora plena de coses, Albert, però una segona hora la que, sobretot, tenim una gran notícia, no en el sentit de positiva, sinó d'impacte pel que fa a l'esport local.
2: Efectivament, Sergio Guerrero no seguirà sent l'entrenador del primer equip masculí de la Santboiana després de 5 temporades, on ha aconseguit la Lliga del Centenari i la primera Supercopa Espanyola de la història del club. El dijous podrem parlar amb més profunditat amb ell, avui ens ha deixat unes declaracions, però dijous podrem saber el perquè d'aquesta decisió.
1: Això per una banda. Per altra banda, avui també explicarem més coses en pocs minuts pel que fa a l'esport. De fet, ho farem tot seguit. Albert Vilar, sobretot, amb una entrevista en el que farem serà posar la mirada en un esport molt de contacte.
2: Efectivament. Aquest dissabte 6 de juny, anava a dir les 6, però no, és 6 de juny, hi haurà el Starfighters Nights a la parellada i parlarem amb el bon Joe i Jim d'aquí de Sant Boi per veure com serà aquesta vetllada on tindrem fins a 15 combats.
1: Tot plegat serà en aquesta segona hora aquí a Gent de Carrer. Però abans tenim una entrevista pendent.

0: Passant 6 minuts a 7:45 de la tarda, és el moment de posar-nos al dia amb l'altra actualitat. I és que molts ho sabreu, s'acosta l'estiu. De fet, jo considero que ja estem en l'estiu, però perquè sigui oficialment estiu, falta que sigui el Mundial de Futbol, que aquest any el tornarem a tenir, un Mundial que Albert Vilar ja té cançó oficial.
1: You're ready. Yeah.

0: Doncs ja saps la cançó que tindràs al cap durant els propers mesos, no té més.
1: La primera, Messi, el que escoltàvem al principi.
0: Et sona qui la canta o no, la cançó?
1: Em sona una mica la veu.
0: És que aquest Mundial del 2026 té, com escoltem, banda sonora oficial, perquè la FIFA ha presentat Dai Dai, que és aquesta cançó interpretada per Shakira i també per Ramoy, que combina pop llatí i també afrobeats per donar aquest tret de sortir a l'ambient mundialista. És una cançó, doncs, que encaixa.
1: T'has donat compte que el primer que diu We are ready, bueno, l'últim del vídeo, l'he posat des d'aquí un moment, és el Messi?
0: Sí, no sap anglès, eh? Jo us ho...
1: Tres paraules més, el diccionari. Tenia Bad Boys, sí, Ref i We are ready.
0: Ja està. Sí, sí. Doncs, per cert, aquesta cançó, a part de una part dels beneficis que generi aquesta cançó, que evidentment doncs, ja l'escolta moltíssima gent i molta més que l'escoltaran, es destinaran a projectes educatius per infants vulnerables a través del FIFA Global Citizen Education Fund. Amb aquest doncs, llançament al Mundial 26 també començarà a escalfar-se els motors abans de que rodi la pilota. Clar, aquí em dedica la persona que fa aquesta cançó, Shakira, evidentment ja té molta experiència amb això, i si no, escolteu. Llego al

0: perquè esto es África.
1: Clar, és molt difícil superar aquesta cançó.
2: És que és la cançó més menor de la història dels Mundials.
1: Sí, sí.
2: Després va fer una altra el 2014, veient que la Jennifer López i Pitbull no tenia molt d'èxit, després ho va remuntar, però al principi no, i ara ha fet una el 2026, o sigui, ja porta 3 Mundials. Està 2 mesos de ser Cristiano Ronaldo, que porta 5, però jugant, ella ho fa cantant.
1: T'imagines?
2: Sí,
1: si aquí era el terreny de joc, doncs una de les cançons era aquesta que escoltem, l'altra, la novetat que ens ha portat Shakira, i parlant de cançons, seguim explicant-vos més coses.

0: En podem estar de parlar de Bad Bunny, que no només ha vingut a Barcelona, sinó que ara mateix ha anat també cap a Madrid, ha continuat aquesta gira per Espanya, i de fet, segur que coneixeu el concepte de la casita, ha estat un dels espais que més s'ha comentat, perquè és molt exclusiu en els seus concerts, però també per més coses, perquè aquest escenari, que és secundari, reservats a famosos, també convidats, que el selecciona, de fet, l'equip de l'artista, ha reunit cares molt conegudes, per exemple, Esther Espósito, que en aquest sentit hem de dir que se l'ha vist ballant amb Bad Bunny, i clar, ja s'ha fet ràpidament viral a les xarxes, la gent
1: Mbappé.
0: Dient... Mbappé, tingues... no sé...
1: Estaven Dani Ceballos i Álvaro Carrera, els seus companys.
0: Sí, bueno, no els hi va importar ningú.
1: Potser
0: potser estaven allà espiant. No crec que Mbappé es porti bé amb ningú de l'equip. Jo crec que fa la seva vida per i ja està. Però no només ha estat comentat per això, sinó perquè també ha estat comentat com que pot ser una cosa masclista, en el sentit de que jo no he vist cap persona que no entri dintre dels cànons allò de gent molt guapa. Està escollit directament per l'equip de Bad Bunny, sobretot són figures femenines que estan exposades.
1: I estan escollits en el mateix concert. Jo he vist un vídeo d'un reclutador, per dir-ho d'alguna manera, que sona molt lleig, buscant a gent.
0: És que sona lleig, però és això. Vull dir que aixeques la mirada i vas seleccionant, i a partir d'aquí doncs, hi ha hagut molt de debat a xarxes, i llavors hi ha gent que diu, escolta, això no pot ser, i no podem venerar Bad Bunny d'aquesta manera perquè fa coses com aquesta, i altra gent que diu,

senzill del seu proper àlbum, que és Pètal. El vídeo aposta per una història de suspens psicològic, segons diu, en què la cantant interpreta el fantasma d'una dona que persegueix l'home que la va assassinar, que és un paper que interpreta l'actor Justin Long, amb una estètica també fosca i també cinematogràfica. És aquesta cançó que, com escolteu, és com que t'envolta d'alguna manera, t'entra també dins el seu univers i segueix com un adelantament del que sortirà després. Per tant, escoltem aquesta cançó i en res tornem per parlar-vos d'esport, que tenim moltes coses per explicar-vos. Fins ara.

0: avui parlem d'arts marcials perquè aquest dissabte 6 de juny es celebra a Sant Boi una nova edició dels The Stars Fighters Night. En total hi haurà 15 combats de Muay Thai amb diversos títols regionals, autonòmics i nacionals en joc en una gran vetllada que es viurà aquest cap de setmana a la nostra ciutat. I per explicar-nos com serà, tenim nosaltres el David i el Denis Pedrosa, del Bon Xoi Gym de Sant Boi, i també promotors d'aquest Sant Boi Star Fighters Night. Bona tarda, David i Denis, què tal?
1: Buenas tardes.
0: No sé com us trobeu, amb ganes d'aquest dissabte?
2: Sí, tenemos muchas ganas de que llegue el día del evento para demostrar una vez más que este deporte está muy vivo aquí en Sant Boi, gracias a nosotros, que llevamos ya muchos años montando este evento. Y gracias al Ayuntamiento de Sant Boi por dejarnos realizarlo.
0: Denis, ¿tú también amb ganas d'aquest dissabte?
3: Sí, obviamente tenemos muchas ganas. No todos los días se vive un evento tan increíble de Muay Thai, tan bien organizado, con tan buenos combates. Entonces, tenemos muchísimas ganas.
0: I més aquí, a la vostra ciutat, no, Sant Boi?
3: Sobre todo eso, sí.
0: Doncs, David, ja fa un parell d'anys que surt.

Som gent de carrer, avui un programa més al vostre costat, programa de dimarts, moltes gràcies com sempre per ser-hi. Demà més ens hi posarem a partir de les 6. Una forta abraçada i fins llavors.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Més de 45 anys amb tu. En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem.
2: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves. Forever
3: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre. Nos destaquem la visita del conseller de la presidència, Albert Dalmau, la pròrroga de les vagues de part dels i les docents en rebuts del preacord o el fi d'etapa de Sergi Guerrero com a entrenador de la Unió Esportiva Sant Boi. Avui és dimarts, 2 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, visita Sant Boi per abordar projectes estratègics de futur per la ciutat a l'Orbilà.
2: El conseller ha visitat aquest matí Sant Boi en el marc d'una trobada institucional amb l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret. La reunió ha tingut lloc a l'Ajuntament de Sant Boi i ha servit per posar sobre la taula alguns dels principals projectes de transformació que marcaran el futur del municipi, com per exemple el trasllat de la caserna i de la subestació elèctrica. També s'ha parlat de la construcció del futur districte Z, una de les apostes de la ciutat per als pròxims anys per cosir els barris del centre de la ciutat.
1: En educació, després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
2: La consulta telemàtica, que s'allargarà fins dijous, ja està en marxa mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per la setmana, afirmant que no és només una qüestió de salari.
1: Estem en gai, la xarxa.
3: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
4: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
3: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: El preacord suposaria un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys.
2: Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnica especialista d'educació infantil.
1: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat. L'última, el passat divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, en declaracions a Gent de Carrer.
5: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
1: Més coses, Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
2: La ciutat organitza el juny 3 esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques del temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària, Agent de Carrer.
6: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no?, com capital mundial del temps. No, pues jo crec que és un reconeixement... I una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no? I, per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo... Parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques al temps i que poden fer moltes coses, encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits... també poden fer moltes coses, no?
1: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
2: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, del 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi, sota el concepte Lideratge del Temps i Competitivitat, el 17 de juny, i la 6ª jornada Tech Cities, el 4 i el 5 de juny.
1: Volem començar a repetir l'avís de la desaparició de Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellà del Vallès, desapareguda des de diumenge a la tarda.
2: La família creu que podria trobar-se a Sant Boi de Llobregat i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per ajudar a localitzar-la. Segons expliquen els familiars, la menor va sortir a casa assegurant que havia quedat amb unes amigues, però posteriorment van descobrir que podria haver quedat amb un noi. Des d'aleshores no han pogut confirmar el seu parador. Tot i que algunes persones han rebut missatges atribuïts a la jove dient que es troba bé, la família assegura que no ha pogut verificar que realment els hagi enviat ella. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i treballen per localitzar-la. Maria fa aproximadament 1,60 m, té els cabells negres i els ulls castanys. Segons la família, qualsevol persona que pugui aportar informació és convidada a contactar amb els Mossos com el telèfon d'emergències, el 112.
1: Informació de servei, ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
2: Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre es prohibeix tota activitat de risc d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi, l'afectació és a tots els barris de muntanya.
1: També s'acosten els exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presenten servei en horari nocturn.
2: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Massallera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de el 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 els laborables i caps de setmanes de 9 a 1.
1: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles Bressol.
2: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles Bressol municipals. Des d'ara i fins al 5 de juny ja es troba oberta el període de reclamacions, en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
1: Un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publica les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu, últims preparatius amb data d'inici i fi, del 13 de juny al 6 de setembre.
2: Els preus seran els mateixos d'altres anys, seran els d'entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants del casal d'estiu aniran a la piscina als matins. El dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet és a Bijova.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I als esports hem d'acomiadar una de les grans figures del rugby Sant Boi. Perquè Sergi Guerrero finalitza la seva etapa com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, deixant un títol de la Divisió d'Honor i una Supercopa d'Espanya a les vitrines.
2: Sergi Guerrero marxa juntament amb el preparador físic Pere Pardo. Tot i els èxits, la deu arriba després d'una darrera temporada difícil en què l'equip va fregar el descens fins l'última jornada. El club agraeix públicament el compromís d'ambdós professionals i inicia ara un nou cicle amb la definició del futur del primer equip masculí.
1: L'escoltem valorant el seu fi d'etapa a Gent de Carrer.
7: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics, només que puc fer que agrair. Ara toca nous capítols i fer coses noves, diferents, i també agafar una mica d'aire i de distància. Però bueno, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estimo molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho Sant Boi.
1: En futbol, més novetats al Sant Boià pel que fa a l'equip masculí, en forma de renovacions i sortides.
2: Un dels jugadors claus d'aquest final de temporada, Serín Saliu, no continua el planter d'Alberto Triguero i fitxa per la Unió Esportiva Aldeana, equip tarragoní de segona catalana. Pel que fa a les renovacions, després de conèixer que l'entrenador Alberto Triguero continuarà a la banqueta, a la llista s'hi suma sumen els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defensors.
1: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico, nou entrenador del primer equip femení.
2: El Cornal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
1: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
2: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Mbuku, que seguirà com a jugador al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano, Ichan Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Sokolou, Izan Relova i les dues novetats últimes de Juan Carnicero i de Daniel Busto renoven el seu compromís amb el Ciutat Cooperativa. Penso notícia del club, el filial ha perdut els penals, la seva eliminatòria contra l'Sporting Gavà, en la qual havia remuntat el Dani Jarque un 1-0 inicial, sumant-se així la possibilitat de promocionar a la tercera catalana.
1: D'altra banda, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Mariano Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, substituint així a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona.
2: El club malaguista ja ha anunciat les primeres renovacions i la primera incorporació, el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades a Marianao. En canvi, el Mariano Poblet tindrà la pròxima temporada David Rodríguez a la banqueta.
1: És tot als esports. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 2 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants amb el Root Music. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem demà dimecres al punt de la 1 de la migdia. Bon vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
5: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Avui, edició número 101 del programa Música de carretera, quilòmetres de cançons que t'acompanyen al llarg del teu camí, abans, durant i també per quan arribis a lloc. Si t'agafem a mig camí, què millor que un clàssic de Héroes del Silencio per començar la sessió d'avui, Entre dos tierras.

Escoltàvem Entre dos tierras de, des de Saragossa, dels Héroes de Silencio, amb aquests Senderos de Traición del 1990. I ens anem ara al tercer disc d'un dels artistes preferits del programa, el senyor Gigi Gale, des d'Oklahoma. Això és Crying.

escoltàvem aquest Crying amb J.J. Cale del disc Okie del 1974 i ens anem a 1998, el primer disc en solitari del senyor Manu Chao, i amb aquest Bongo Bongo.

0: when I come.
1: Yeah, això era Bongo Bong. És una cançó que s'acaba així, de cuajo, perquè si coneixeu el disc, que és El Clandestino, és un disc que va de la primera a l'última en moltes ocasions aprofitant el mateix ritme i la mateixa melodia per reinventar-se i anar fent cançons diferents, però que en el fons són molt iguals, no? Bueno, un disc molt criticat, però bueno, és un molt bon disc per fer carretera i manta. És un popurri de gravacions d'estudi mòbil, d'estudi casolà, amb talls de cançons antigues, de talls de locucions de ràdio antigues i de tot el món. Gravacions també dins del propi autobús de gira, no?, que Manu Chao aprofitava moments d'inspiració mentre viatjava d'un lloc a l'altre per anar gravant. Un disc molt recomanable per fer carretera. Això era Bongo Bong, del Clandestino, del 98. I seguim l'estela afrocubana que veníem escoltant fa uns dies amb el pianista cubà Rubén González i aquest Chanchullo.
2: Chanchullo.

Escoltàvem Rubén González amb aquest xanxullo amb un missatge molt important: bailemos y gocemos. I ara seguim amb Ali Farc, el gran guitarrista des de Mali, en col·laboració amb Ray Cooder, amb aquest I Do.

0: calypso, blues, jazz, hip-hop, funky, country, R&B, folk. Tot el que et cal per fer una bona ruta ho trobaràs cada dimarts de 8 a 9 del vespre al Road Music.
1: I per què no una mica més de salsa amb Tito Puente i aquest El Cayuco.

José el francés, José Rodrigo Vázquez, del 1993 gravava Les Calles de Sant Blas. Era un artista nascut a Montpellier que, bueno, va venir buscant l'estela de Camarón de la Isla i es va afincar al barri de Sant Blas, a Madrid, i va gravar aquest Ya no quiero tu querer. Abans d'acabar aquesta semirecta curva línia final del programa, en seguim amb una mica de descàrrega de salsa, en aquest cas amb Héctor Lavoe i El dia de mi suerte.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa de carretera.
1: I ara sí, agafem la recta final amb dos temassos del disc The Redder Ripper de Sonic Youth del 2006, el primer Incinerate i el segon James Runs Free.

Yeah, seguim amb Sonic Youth. Ens despedim amb aquest tema, Jams Runs Free. Us deixarem amb el Rincón de Hideo quan acabi aquest temacle. El control tècnic ha estat Daniel Teruel, qui us parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan sospitós de... Uip, a bona ruta.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

Ràdio Sant Boi, pública, local i teva. I want the sea.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Trust me.
1: Ahora, dale al play, dale al play.